0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Abrera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Bueno, yo te voy a decir la verdad, mi cante viene del padecer y del sufrir, porque yo nunca he sabido cantar, ni yo creo que sé cantar, yo lo que hago es transmitir.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.
1: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: shut it.
1: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
3: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
2: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
3: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
2: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
3: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
2: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
4: Entre tots i totes, fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los noventas.
5: Los temazos de siempre.
4: Las mejores melodías.
6: Y muy buen rollo.
7: Y muy buen rollo.
8: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
9: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
4: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
10: Sonido Remember.
11: Yo trio Radio Obrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera, tria-la.
12: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons,

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
9: Hola, soy J.C. Brandoña.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
1: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
0: Descarrega't la nostra aplicació.
2: Disponible per Android i iOS.
0: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la PZ Pont de Molins, deixa només un carril obert en aquest punt i s'està retirant ja el vehicle afectat. A part circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada i també a la C31 a Badalona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaró. I més de 17.200, el 18% del cens, s'havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritàries. La votació, oberta fins dijous al migdia, permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Tot i la suspensió de les vagues territorials per part dels sindicats majoritaris durant la consulta, CGT, la Intersindical i COS mantenen encara ara les protestes. Aquest dilluns, la vaga a les comarques gironines i centrals va tenir un seguiment del 9% segons les dades del Departament d'Educació. I en clau política, el govern aprovarà avui la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla que s'haurà de presentar en un any preveu avançar cap a la integració de prestacions com ara la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital amb la voluntat, volíem dir, que sigui l'administració que assumeix la complexitat del sistema i no la ciutadania. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos a la collada de Toses i a la B124, ja que un 65% dels motoristes les segueixen. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar les senyalitzacions i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Paral·lelament, Trànsit ha reforçat també la vigilància de les motos amb més de 2.000 controls des de principis d'any. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins aquest mes de maig. I en esports, en bàsquet, el Barça comença els play-offs pel títol de la Lliga ACB. Les blaugranes visiten la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda en el primer partit d'uns quarts de final que es jugaran al millor de 3 partits. I pel que fa al temps, el dia comença amb sol i alguns núvols prims, però a partir del migdia també creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també en zones de muntanya de l'interior. Pel que fa a les temperatures, les màximes es mouran entre els 25 i 30 graus en general, hi ha valors que podrien arribar fins i tot als 33 a Ponent i 32 a la Catalunya Central.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Connecta't a Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris. I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioAbrera.cat. Connecta't a nosaltres. I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarrega't la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

festivals. No és enveja, és una denúncia conscient. Aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts i finalment a l'AP7 a Montmeló. A banda, pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaro. De fet, els trens finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figaro. I més de 17.200, el 18% dels cens, havien votat fins a les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Tot i la suspensió de les vagues territorials per part dels sindicats majoritaris durant la consulta, CGT, la Intersindical i COS mantenen les protestes. Escoltem Maurici Victori, delegat de CGT Ensenyament i professor de secundària, en declaracions fa uns minuts a la xarxa.
3: Nosaltres creiem que l'acord és insuficient, creiem que no hi ha un conflicte tancat i, per tant, ens veiem obligats a seguir amb, diguéssim, les mobilitzacions, perquè, si no, aquest problema estructural que tenim a l'educació pública, diguem-ne, aquest malestar tornarà a partir del setembre. És a dir, un augment salarial, un retorn dels sexenis, unes càtedres, no resol el problema estructural de l'educació.
2: Avui criden a la vaga escoles i instituts del Barcelonès. I el govern aprovarà avui la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla que s'haurà de presentar en un any preveu avançar cap a la integració de les prestacions com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració que assumeixi la complexitat del sistema i no la ciutadania. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos de la collada de Toses i la B-124, ja que un 65% dels motoristes les segueixen. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Paral·lelament, Trànsit ha reforçat la vigilància de les motos amb més de 2.000 controls des de principis d'any i els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb un total de 21 morts registrades fins al mes de maig. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera participa un any més en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el QM, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. I avui, dimarts 2 de juny al matí, l'alumnat fa la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal. Enguany s'està duent a terme la 7a edició del programa QM. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els hi serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. La cooperativa de 5è A, Kings & Queens, ha elaborat com a producte uns ventalls fets a mà amb pals de fusta, tela i un clip que permet donar moviment als pals. L'alumnat ha escollit aquest producte pensant en la calor de l'estiu i el promocionen amb l'eslògan "Tens calor? Compra un ventall i adéu a la suor". A més, part dels beneficis obtinguts a la venda es destinaran a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. I la cooperativa de 5è B, Geoplàtons, ha elaborat uns portatovallons fets amb pals de fusta. El producte es va decidir després de que cada membre presentés un prototip i la cooperativa votés qui els agradava més. El seu eslògan és "A Geoplàtons tenim els millors portatovallons". En aquest cas, una part dels beneficis es destinarà a l'Associació de Tumors de Vies Biliars. El procés per realitzar aquesta cooperativa passa per diverses fases: la constitució de la cooperativa, el disseny de la imatge corporativa i els productes escollits per vendre'ls, el càlcul de costos per trobar la manera de finançar-los, l'elaboració i venda dels productes i, finalment, part dels beneficis obtinguts es destinen a projectes socials.
0: Abrera Informació, entitats, cultura.
4: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb tres noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
1: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
4: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
1: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial. I les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absoluta estrena.
4: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez, i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero...

0: Les 8 del matí i 8 minuts. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. És dimarts 2 de juny. Comencem aquest programa explicant que la política migratòria europea entra, ara sí, en un terreny desconegut, perquè el reglament aprovat aquest dilluns marca un abans i un després i suposa un enduriment sense precedents, perquè el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea, dues institucions amb majories de dreta i d'extrema dreta, han tancat els últims serrells del pacte migratori que entrarà en vigor el 12 de juny. De fet, el Consell, només Espanya, s'ha oposat clarament a aquest reglament. L'element més nou és l'aval a la creació de centres de deportació d'immigrants a tercers països a persones a qui se'ls hagi rebutjat el dret d'asil a Europa. De fet, països com Grècia, Dinamarca o els Països Baixos ja s'organitzen per trobar estats amb qui arribar a aquest acord, com va fer la Itàlia de Meloni amb Albània. Podrien ser altres països dels Balcans, de l'Àsia Central o de l'Àfrica, i la Unió Europea fins i tot podria obrir negociacions amb l'Afganistan, que recordin que és un país que no respecta els drets fonamentals. Aquest juny, la Comissió Europea rebrà una delegació del govern dels talibans i la qüestió migratòria pot estar damunt la taula. El pacte accelera també el retorn a països d'origen als qui se'ls denegui la sol·licitud d'asil. Molts d'ells, com Egipte o el Marroc, es declararan països segurs malgrat tenir índexs de dubtosos compliments de drets humans. A més, augmenta fins als 30 mesos el temps que un migrant pot passar detingut i contempla que es puguin expulsar famílies amb menors. Amb tot, en queden fora els menors no acompanyats. Finalment, obre la porta a un dels punts més polèmics que es volia evitar, tenir un ICE europeu. El nou reglament permetrà en ocasions molt justificades registres i detencions a domicilis i cases particulars, com fa als Estats Units la Guàrdia Antimigració de Donald Trump. El govern espanyol ha estat un dels més crítics amb l'enduriment de la política europea, però s'han acabat imposant als països de la línia dura, encapçalats per Itàlia, Àustria, els nòrdics i Alemanya. Alberto Núñez Feijóo intervendrà aquest matí a la reunió anual del Cercle d'Economia, just l'endemà d'haver tornat a prometre que convocarà eleccions immediates si Junts i el PNB li donen suport en una moció de censura. Davant una nodrida representació de líders empresarials catalans, el president del PP tindrà l'oportunitat de defensar una proposta que li permetria fer caure Pedro Sánchez davant la situació insostenible, diu, per les acusacions de corrupció, però que fins ara no ha comptat amb els suports necessaris. I novetats en el tiroteig al barri de Sant Roc de Badalona d'aquest diumenge a la tarda. Els testimonis diuen que un home va disparar intencionadament la nena de 10 anys que ha quedat ferida. Ho avança La Vanguardia, la companya Maica Navarro, que diu que la bala li va travessar el braç amb un orifici d'entrada i un de sortida. El tret li va fracturar un os i per això la menor encara s'està recuperant a l'Hospital de Can Ruti de Badalona. Les persones que van presenciar el tiroteig asseguren que un home que conduïa un cotxe es va aturar sense apagar el motor i va obrir foc contra dues nenes que estaven jugant al carrer Còrdoba. En concret, va buidar el carregador d'una pistola automàtica amb un total de 8 trets, apuntant cap a la zona on eren les menors. Tot seguit, va fugir a tota velocitat i els Mossos d'Esquadra encara el busquen hores d'ara. De moment, segons hem pogut saber, no hi ha cap detingut. Després dels trets, els familiars de la menor, que van pujar la nena ferida a un cotxe, la van dur immediatament a l'Hospital Espírit Sant de Santa Coloma de Gramenet, on la van atendre d'urgència i la van derivar a Can Ruti, a Badalona, on encara s'està recuperant de la ferida de bala que li va fracturar un os del braç. Informació més propera, perquè la nova carretera C-54 obre el tram Martorell-Sant Esteve-Sesrovires un cop finalitzades les obres de desdoblament de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve-Sesrovires. Aquesta via estava plantejada com una necessitat per resoldre la mobilitat de les indústries de la zona. Els treballs han comptat amb una inversió de prop de 31,7 milions d'euros i s'emmarquen en el pla de millora de la funcionalitat del corredor entre el Baix Llobregat, l'Anoia i l'Alt Penedès. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha remarcat en la visita que ha fet a les obres que la unió entre Sant Esteve, Sesrovires i Martorell té un valor absolutament estratègic per al territori. Durant aquest acte, la consellera també ha destacat la importància de la seguretat i el servei a la ciutadania. Els treballs han consistit en aquesta configuració d'una carretera de doble calçada de 2 quilòmetres de longitud, des d'un nou enllaç amb l'autopista A2 i AP7, fins a l'actual carretera B224, entre els termes municipals de Martorell i Sant Esteve Sesrovires. En aquest entorn circulen més de 26.600 vehicles diaris de mitjana. La nova carretera permetrà alliberar de trànsit aquests vehicles que travessen la urbanització del Pou del Merlí i facilitarà la relació d'aquest sector amb el nucli urbà. A més d'aquestes dues poblacions, l'obra també permet beneficiar les comunicacions per a altres municipis del Baix Llobregat, d'Anoia i del Penedès. Temperatura 22 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Esclat de maig amb Foresta. Aquí els tenim sonant en aquest 2 de juny.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

Seguim endavant. ACOI reclama al jutge que retiri el passaport a Begoña Gómez i li prohibeixi sortir de l'estat en un nou escrit d'acusació. Gavetti, cos i estricto. Otra noche.

escoltar-nos de la forma més tradicional, 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis, radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Cuánto lo siento, és la veu de Fraderita, sonant a Ràdio Abrera, compartint bones cançons en aquest dimarts. També estem molt atents a qualsevol informació d'última hora.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

Dos quarts de nou del matí, anem al temps. Aquesta setmana la gran notícia és que afluixarà la calor, però sovint, després d'aquests dies de calorada, quan baixa la temperatura, és molt fàcil que es formin algunes tempestes, perquè la setmana que ve, en principi, tornaria a pujar el termòmetre. Hem començat la jornada amb alguns núvols i boires, després que durant la nit s'hagin escapat alguns ruixats al Barcelonès i al Baix Llobregat, que han deixat, per exemple, un litre per metre quadrat a Molins de Rei i mig litre al barri del Raval de Barcelona. A partir de mig matí es formaran ruixats de nou, que descarregaran el Pirineu, i amb el pas de les hores s'estendran cap al Prepirineu, la Catalunya Central, el prelitoral de Barcelona i les comarques de Girona, on hi ha alguns avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, amb ruixats localment acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. Les temperatures baixaran respecte a les d'ahir, allà on plogui especialment. Al sud, en canvi, pujaran. Moltes màximes es mouran entre els 26 i els 32 graus. Dimecres baixarà la temperatura tot arreu entre 1 i 3 graus, dijous baixarà una mica més i a partir del cap de setmana tornaria a pujar. Dimecres sense pluja i dijous entre la tarda i el vespre amb ruixats que poden afectar qualsevol punt del país. Temperatures actuals a Barcelona entre els 19 i 22 graus, Tarragona 21, Lleida 19, Girona 16, Roses 19, a Prades 12, Alcanar 20, a Cabrils 20, Seu d'Urgell 15 o a Abrera tenim 23 graus. Primeres crítiques públiques dins d'Esquerra Republicana contra la proposta de Gabriel Rufián, que continua entossudit amb crear aquest front ampli amb altres partits progressistes de l'Estat. El primer a obrir foc ha estat el diputat d'Esquerra per Tarragona, Jordi Salvador, que és company de bancada de Rufián, una piulada. Salvador reclama respecte per al partit, la militància i el grup parlamentari i també adverteix que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai d'ultimàtums. Anem a recordar Alex Ubago i Jesús Navarro cantant A gritos de esperanza, una versió del 2021.

0: Un apunt d'última hora perquè docents tallen ara mateix l'entrada a Barcelona per l'Avinguda Meridiana per rebutjar el preacord amb Educació. Un centenar de mestres i també professors en vaga fan una bicicletada per la ciutat condal per exigir millores més enllà de l'oferta del govern i tallen l'Avinguda Meridiana d'entrada a Barcelona.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Expectació en aquest moment a l'Hospitalet de Llobregat per un ampli desplegament d'emergències al costat de l'Institut Can Vilomara, segons s'acaba de saber aquest programa. Diverses dotacions de bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i ambulàncies s'han mobilitzat a l'avinguda de Josep Tarradellas. Segons aquesta informació d'última hora, a la qual estem pendents de confirmar, perquè hi ha presència de diversos efectius d'emergències i seguretat que ha generat sorpresa aquest dimarts, fa pocs minuts a l'Hospitalet de Llobregat, concretament en els voltants de l'Institut Can Vilomara, que està situat en l'avinguda entre l'avinguda de Josep Tarradellas i Joan. En qüestió de minuts, la zona ha estat escenari d'un important desplegament operatiu format per bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i ambulàncies. I estem pendents del que està passant ara mateix. La ràpida arribada dels diferents serveis d'emergència no ha passat desapercebuda. Nombrosos ciutadans també ho estan piulant a través de les xarxes socials. Ara com ara, els Mossos d'Esquadra no han informat aquest programa oficialment sobre les causes que han provocat l'activació d'aquest dispositiu, per la qual cosa desconeixem ara mateix si la situació respon a una incidència sanitària, una emergència preventiva o qualsevol altre tipus d'intervenció. No tenim encara informació oficial sobre les causes d'aquest ampli desplegament d'emergències al costat de l'Institut Can Vilomara de l'Hospitalet de Llobregat. Estem pendents d'aquesta informació que ens arriba des de l'hospital.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
2: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
3: 93-770-2963.
4: Achatarrero del amor.
5: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
4: Chatarrero del amor.
6: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
7: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
1: Seguim molt pendents de la informació i sempre escoltant bones cançons. Ara arriba Guille Galván. Los motivos.

0: Ja tens a totes les plataformes aquest Dámelo Otra Vez, aquest senzill, col·laboració als cantants Jedet i Josillo. Balla, gaudeix de Ràdio Abrera en aquest 2 de juny.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Aquí tenim aquest No està mal amb Guillem Bautista.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Doncs els docents contraris a l'acord també es planten davant de la Casa Batlló de Barcelona. Continuen les mobilitzacions. A les 9, tota l'actualitat, però abans, Yamchino, Pitbull, Wiz Khalifa i Víctor Cárdenas. Jo soy así. Wiz Khalifa!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació molt complicada avui a les carreteres, tot i que no hi ha incidències greus. De moment, circulació intensa a les rondes, a la C58 a Montcada, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, a la C55 a Abrera, i també hi ha tallades per manifestació la Gran Via de les Corts Catalanes i l'Avinguda Meridiana Fabra i Puig a Barcelona. Pel que fa al servei ferroviari, una incidència en la senyalització per un intent de robatori de cable provoca retards de 20 minuts en els trens de l'R3 entre la Garriga i Figaro. I en clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol, tot i que els juntaires ja han descartat donar suport a aquesta iniciativa. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política dels casos judicials que afecten l'entorn del Partit dels Socialistes. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins les 8 del vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i mantenir les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat a la xarxa que hauria de ser el més... Què hauria de ser, volíem dir, el més important d'aquest acord?
3: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
2: Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme ara mateix davant la Casa Batlló. I el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu de la prova pilot en marques de traçat en revolts perillosos de la Collada de Toses i la B-124, ja que el 65% dels motoristes les han seguit. Aquest estiu es faran noves gravacions per avaluar-ne l'eficàcia i es planteja ampliar la senyalització i instal·lar un control de tram a la carretera del Ripollès. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més víctimes mortals a les carreteres catalanes, amb 21 morts registrades fins ara al mes de maig. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda hem gaudit de la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport d'Abrera dins l'anella esportiva a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament i les pistes de raqueta. Un esdeveniment organitzat des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats eren inclusives i hi havia ballalínia, hip-hop, zumba, funky, strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitats de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno.
5: Avui hem gaudit d'una jornada on totes les entitats esportives han donat i la seva presentació. Estem molt contents de que tothom pugui expressar, pugui conèixer què és el que fem a Abrera a nivell esportiu i decidir quin esport triar. El més important és que la família esportiva d'Abrera continua forta, continua activa. N'hi ha hagut un grandíssim èxit de participació i estem molt contents de que Abrera i esport fem salut i fem vida.
6: Un any més hem pogut gaudir d'una jornada esportiva amb totes les nostres entitats d'aquí d'Abrera, en el qual el públic doncs, ha pogut practicar qualsevol tipus d'esport de tota la gran mostra que ens donen les nostres entitats i bueno, aprofitant que d'alguna manera el temps ens ha donat una treva, doncs hem tingut una molt bona participació de públic i les nostres entitats, doncs, lògicament, estan supercontentes.
4: A la tercera edició de la mostra ha participat una gran varietat d'agents del sistema esportiu local, entitats i comerços. Podeu sentir-los a totes i tots a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 1 de juny. La mostra local de l'activitat física i l'esport és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza a Abrera i permetre que la ciutadania pugui experimentar i viure-ho en primera persona. L'esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament.
0: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
4: Des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut, va organitzar en col·laboració amb la farmàcia Rocamora una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia, on s'hi van sortejar dos tensiòmetres entre les persones assistents.
0: Abrera Informació, cultura, entitats.
4: A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventudes Rocieres d'Abrera, i aquesta setmana de l'1 al 6 de juny farà classes obertes Energy Dance Studios. Sentim Mario Saborido.
7: Yo soy Mario Saborido, director de Energy Dance, y os invito a todos a bailar. Llega la Semana de la Danza a Abrera y del 1 al 6 de junio podrás venir a probar cualquier clase que quieras de forma gratuita. Así que, si estás pensando en apuntarte, esto es para ti. Clases desde los 3 años hasta adultos. Solo tienes que entrar en energydance.es y rellenar el formulario de prueba.
4: Trobareu el detall de tots els horaris al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
8: Nou i vuit minuts. Anuncis a Wallapop de balcons per veure el Papa a Barcelona. Entre 150 i 900 euros. Veïns dels carrers propers a la Sagrada Família, per on passarà el Papa mòbil, joguen als seus balcons i alguns també ofereixen begudes, menjar i accés al lavabo. Irene Cortés, Juan Miri el Cel i Jan Butch, Mundo Nuevo.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
4: Tu també pots anunciar el teu producte aquí. Què tens que fer? Doncs escriure a publicitat@radiobrila.cat. J Balvin, Ryan Castro, viernes.

0: aquí el tenim, jove, amb molt de talent, ara amb què vas a fer? Què estàs fent? A la feina, conduint, fent esport, a casa teva, siguis on siguis, estem amb tu.
1: Quiero tenerte todos los días de la semana.
2: Aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Dos quarts de 10 del matí, l'atur continua la seva tendència baixista. Catalunya, el mes de maig, ha tancat amb 307.627 parats, el valor més baix en 18 anys. Així són 6.900 parats menys que el mes d'abril, cosa que representa una baixada del 2,19%. Tot i que la reducció de l'atur és generalitzada a tots els sectors, d'aquestes prop de 7.000 persones que han trobat feina, la gran majoria ho han fet al sector serveis. Anem a recordar aquesta versió del Color Esperanza amb Coti i Dani Martín.

0: Son las hermanas Hash. Si me hubieras llamado ayer, contenta de acompañarte, Willy Mars.
1: Radio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Radio Obrera.
2: Que et posi Radio Obrera. Que et posi Radio Obrera.

0: Yo por las dudas toco madera.
1: Ahí va.
0: Toco madera.

0: Fa uns minuts parlaven dels serveis d'emergència que estaven a l'Institut Can Vilomara de l'Hospitalet de Llobregat. Doncs bé, ens confirmen que el centre s'ha evacuat. És per un incendi, no hi ha persones ferides. Un incendi que ha cremat ordinadors i mobiliari. Els bombers encara estan fent tasques de ventilació amb 7 dotacions. Seria un incendi que ha afectat l'Institut Can Vilomara a l'Hospitalet de Llobregat. Gran desplegament de serveis d'emergència, cap ferit.
1: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
2: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
1: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
2: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
1: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
3: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Era Judith Nederman, un tema que dedicava al seu avi, Gibert. Ara Kadek i Candas, ni llamarte, ni verte.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
3: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
2: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. La sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit aquest dilluns 1 de juny a la tarda una nova trobada del Consell Municipal de les Dones d'Abrera, adreçada a entitats i dones del municipi, a la qual s'han tractat els principals projectes i programes desplegats des de la xarxa Violeta d'Abrera i les actuacions implementades al segon Pla d'Igualtat Municipal. El Consell va començar amb els parlaments institucionals a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, que van posar en relleu l'avanç en les polítiques d'igualtat i en la construcció d'un municipi més just, inclusiu i participatiu. El Consell Municipal de les Dones d'Abrera és l'òrgan de participació ciutadana per tal de facilitar, impulsar i promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida local. És l'instrument per articular i canalitzar la participació de les dones amb l'objectiu d'avançar cap a l'equitat de gènere. Així, els seus objectius són la participació sobre les qüestions que afectin o facin referència a les dones, facilitar espais de relació i coordinació entre les diferents entitats i dones que treballen per la igualtat, incorporar la perspectiva de gènere en els assumptes i polítiques públiques municipals, tot recollint la pluralitat de les dones i els seus interessos. Per formar part del Consell Municipal de les Dones d'Abrera, només cal emplenar la sol·licitud a través d'instància genèrica de forma telemàtica al web abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. D'altra banda, el Consell Municipal de les Dones d'Abrera també s'ha parlat de la jornada que Abrera acollirà el proper dijous 11 de juny en el marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, consolidant-se com a subseu d'aquesta aquesta iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc a la Casa de Cultura i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Comptarà amb la xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals amb una ponència titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva.
0: Abrera Informació. Civisme.
4: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat i netejat recentment un nou abocament de residus en una àrea de contenidors ubicada a l'avinguda de la circumval·lació del barri de Can Vilalba d'Abrera. Actes incívics com aquests perjudiquen la gestió de residus urbans, són una degradació de l'entorn i la seva reparació implica un cost econòmic que assumeixen totes les veïnes i veïns del municipi. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera, la qual prohibeix conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones. La podeu consultar al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Amb el mes de juny arriba l'estiu i les revetlles. El dimarts 23 de juny se celebrarà la revetlla de Sant Joan i els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà, a la plaça de Pau Casals, ja poden reservar la seva taula des del dilluns 1 fins al dilluns 22 de juny inclòs. Concretament, a la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera, a la que tothom hi està convidat i es podrà fer un sopar popular, i hi haurà l'actuació de Nazarí Music Live. Podeu reservar taula al web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventuts de Rocieres d'Abrera, i aquesta setmana, de l'1 al 6 de juny, farà classes obertes Energy Dance Studios. Podeu reservar dia i hora al web de l'escola i trobareu tots els horaris al web abrera.cat. Fins al divendres 19 de juny inclòs, recordem, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, hi ha la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Anem cap a Igualada perquè una fuita de gas exterior generada a causa d'unes obres a la capital de l'Anoia, Igualada, fa poca estona al carrer de Tarragona, ha activat els bombers de la Generalitat i han desplaçat tres dotacions que hores d'ara hi estan treballant. Segons expliquen els fons del cos, ja han avisat la companyia del gas i no hi ha hagut més afectacions ni ferits. Capo, Bombón i José Berrico, Fuego i Víctor Magán amb Dani Romero. Obra d'arte.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: La fallida de la cooperativa de l'Aldea arriba a judici 14 anys després. Comença a jutjar-se a l'Audiència de Tarragona el cas de la fallida de la secció de crèdit de l'entitat, que va afectar 408 socis i va provocar un forat econòmic de 4,5 milions d'euros. Kenya Os, Lola Indigo, 50-50.

0: per ballar, per gaudir. L'estiu s'apropa.
1: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera. La ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

Dos quarts d'onze del matí, el papa inclourà el català en la missa a la Sagrada Família, però no en la benedicció de la Torre. El papa parlarà en català a la Sagrada Família i farà una volta a l'estadi olímpic en papamòbil. El papa a Barcelona serà 20 minuts a 80 presos de Brians, confessions a Montjuïc i missa i benedicció a la Sagrada Família. Recordem a Manuel Carrasco, Prisión Esperanza.

0: Barcelona, la Laie, ara amb aquest setembre. Estem amb tu connectats, perquè sempre estiguis amb molt bona companyia.
1: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tríala.
2: Pa' aquí un palacio, si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: bueno, una cançó de desamor, el penediment per intentar comprar l'efecte amb luxes materials i la incapacitat d'oblidar una persona malgrat els excessos. Maluma. Maluma, baby.
1: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
0: Arribem a les 11, Flor de Piel, amb J. Martín.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Abrera participa un any més en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el QEMA, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. I avui, dimarts 2 de juny al matí, l'alumnat fa la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal. Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QEMA. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els hi serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. La cooperativa de 5A, 15 en Queens, ha elaborat com a producte uns ventalls fets a mà amb pals de fusta, tela i un clip que permet donar moviment als pals. L'alumnat ha escollit aquest producte pensant en la calor de l'estiu i el promocionen amb l'eslògan "Tens calor? Compra un ventall i adeu a la suor". A més, part dels beneficis obtinguts a la venda es destinaran a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. I la cooperativa de 5B, Geoplàtons, ha elaborat uns portatovallons fets amb pals de fusta. El producte es va decidir després de que cada membre presentés un prototip i la cooperativa votés qui els agradava més. El seu eslògan és "A Geoplàtons tenim els millors portatovallons". En aquest cas, una part dels beneficis es destinarà a l'Associació de Tumors de Vies Biliars. El procés per realitzar aquesta cooperativa passa per per diverses fases: la constitució de la cooperativa, el disseny de la imatge corporativa i els productes escollits per vendre'ls, el càlcul de costos per trobar la manera de finançar-los, l'elaboració i venda dels productes i, finalment, part dels beneficis obtinguts es destinen a projectes socials.
0: Abrera Informació, entitats, cultura.
3: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb tres noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
4: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
3: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
4: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial. I les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absoluta estrena.
3: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.

Seguim endavant, 11 i 8 minuts, tenim una temperatura de 27 graus. Després de les notícies arriben La Pegatina amb La Voltereta i després una de les noves cançons de Malú, Rota.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
4: És senzill si vols anunciar-te amb nosaltres a la ràdio de referència a la comarca. Demana informació a publicitat@radiobrera.cat. Ara, Caco Martínez, Flaquito Bacano, aquest Café Colao.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a Ràdio

Dos quarts de 12, el Ministeri de Treball i Economia Social ha recomanat avui dimarts prioritzar el teletreball davant les possibles restriccions de mobilitat derivades de la visita del Papa a Madrid, Catalunya i les Illes Canàries. 27 graus de temperatura, Núria Fergó, brisa d'esperança.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Junts enviarà una carta al president Salvador Illa exigint que el papa parli en català en la seva visita. Això ho ha explicat Jordi Turull, secretari general de Junts a Catalunya Ràdio, i ha avisat que ignorar la llengua seria molt trist.

0: Leire Martínez, Cabeza de Ratón. Un nou èxit de la gran artista.
1: Cabeza de Ratón.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Como te pido perdón, romàntic, torna ell, Manu Tenorio.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: és el xoque que ens presenta Leo Ricci.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
0: Sempre és millor començar el dia de bon humor, amb moltes cançons i sempre ben informat o informada. Això és Fórmula Matí. Tenim 28 graus i abans d'arribar al butlletí de les 12... arribaran ells, Manuel Turizo i Maluma junts a Pambichao. És la nova cançó.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
3: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes, com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra. I també en clau política, Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui, per tant, s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o, si bé, mantenen les mobilitzacions. USTIC defensa el vot favorable d'aquest pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que ha bloquejat també l'accés a la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual, Lluís Danés, serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. I en mobilitat, un accident a l'AP7 al Papiol deixa dos carrils tallats i provoca retencions fins a Sant Cugat del Vallès. També un camió incendiat talla un carril de la B30 amb l'enllaç amb la C58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Tarragona. La C58, a conseqüència, a Barberà, està tallada en sentit nord per tasques que estan realitzant hores d'ara d'extinció els bombers. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 3:45 a 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
4: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada, i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries, i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Dotze i set minuts, amb la fruita a punt per collir els arbres, la ciutat de Lleida posa en marxa ja aquesta setmana el dispositiu per atendre les persones temporeres que es desplacen fins a la capital del Segrià per trobar feina al camp. Una de les novetats és que s'afegeix un nou allotjament, però la campanya està marcada també pel procés de regularització de migrants. Ara, Latin DJs, Trompeta i María José Yergo, La Celda.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Tu també pots anunciar-te amb nosaltres. La millor connexió publicitària. Escriu a publicitat@radioabrera.cat. Como en el idilio. Marc Anthony, Nati Peluso.

0: Era Lluís Sánchez, No sé què he fet malament. Moltes més cançons preparades.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, a

0: Un viatge cap a París amb Bella Marina Freixas. Des de la ràdio més propera, aquí estem.
1: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

A dos quarts d'una d'aquest dimarts, que és 2 de juny, anem a recordar temes. Va ser la 8ª cançó de l'exitós tercer àlbum d'estudi de l'Oreja de Van Gogh, titulat Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És de l'any 2003. I la cançó que hem escollit és aquesta, La esperanza de vida.

0: És la veu de Mario Osorio. Són esas coses. Com estàs? Com va aquest 2 de juny?
1: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicitats i facilitar l'accés als recursos públics a les més de 490.000 persones beneficiàries. El pla que s'haurà de presentar en un any preveu avançar cap a la integració de les prestacions com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la mateixa ciutadania. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar així una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi més enllà de reclamar el suport de Junts i el PNB.
3: Efectivamente, este colapso solo se sale devolviendo la voz a la gente. Es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras. Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
2: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclamava que PSOE i PP arribin a grans pactes com fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra. I Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta Salvador Illa després que el març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris del grup d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents també podem votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vagues escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que recorre encara els carrers de Barcelona. I Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Les pluges afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de calamarsa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Aquest dissabte 30 de maig a la tarda hem gaudit de la tercera edició de la Mostra Local d'Activitat Física, Salut i Esport d'Abrera dins l'anella esportiva a l'entorn del pavelló esportiu municipal, la zona d'aparcament i les pistes de raqueta. Un esdeveniment organitzat des del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera amb la col·laboració dels i les agents de l'àmbit esportiu del municipi. L'objectiu de la mostra és que totes les persones, petits i grans, puguin gaudir i realitzar un tastet de les activitats esportives que es practiquen habitualment al municipi i que duen a terme des del teixit associatiu vinculat al món de l'esport i l'activitat física. Totes les activitats eren inclusives i hi havia ballalínia, hip-hop, zumba, funky i strong, part d'aventura, activitats lúdiques infantils, iniciació a la gimnàstica artística, el frontenis i el ballet, futbol 3x3, escacs, tallers, circuit de cross, bàsquet, petanca inclusiva, pràctica de futbol sala, circuit d'habilitats de karts, voleibol i exercicis de sol pelvià. Les valoracions han estat molt positives. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor d'Esports i Benestar, Jordi Moreno.
6: Avui hem gaudit d'una jornada on totes les entitats esportives han donat i la seva presentació. Estem molt contents de que tothom pugui expressar, pugui conèixer què és el que fem a Abrera a nivell esportiu i decidir quin esport triar. El més important és que la família esportiva d'Abrera continua forta, continua activa. N'hi ha hagut un grandíssim èxit de participació i estem molt contents de que Abrera i esport fem salut i fem vida.
7: Un any més hem pogut gaudir d'una jornada esportiva en totes les nostres entitats d'aquí d'Abrera, en el qual el públic doncs, ha pogut practicar qualsevol tipus d'esport de tota la gran mostra que ens donen les nostres entitats i bueno, aprofitant que d'alguna manera el temps ens ha donat una treva, doncs hem tingut una molt bona participació de públic i les nostres entitats, doncs, lògicament, estan supercontentes.
5: A la tercera edició de la mostra ha participat una gran varietat d'agents del sistema esportiu local, entitats i comerços. Podeu sentir-los a totes i tots a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera d'aquest dilluns 1 de juny. La mostra local de l'activitat física i l'esport és una proposta que va néixer l'any 2024 amb la voluntat de continuar donant visibilitat a tota l'activitat física i esportiva que es realitza a Abrera i permetre que la ciutadania pugui experimentar i viure-ho en primera persona. L'esdeveniment pretén posar en valor la importància de l'activitat física com a eina de salut, cohesió social i educació, consolidant una jornada on les persones de totes les edats i condicions puguin participar-hi activament.
4: Abrera Informació. Igualtat. Salut.
5: Des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. D'altra banda, dimecres 27 de maig, el Servei de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera, dins del programa de sessions de salut, va organitzar en col·laboració amb la farmàcia Rocamora una xerrada informativa sobre la hipercolesterolèmia, on s'hi van sortejar dos tensiòmetres entre les persones assistents.
4: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
5: A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventudes Rocieres d'Abrera, i aquesta setmana de l'1 al 6 de juny farà classes obertes Energy Dance Studios. Sentim Mario Saborido.
0: Yo soy Mario Saborido, director de Energy Dance, y os invito a todos a bailar. Llega la Semana de la Danza a Abrera y del 1 al 6 de junio podrás venir a probar cualquier clase que quieras de forma gratuita. Así que, si estás pensando en apuntarte, esto es para ti. Clases desde los 3 años hasta adultos. Solo tienes que entrar en energydance.es y rellenar el formulario de prueba.
5: Trobareu el detall de tots els horaris al web abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. La ràdio més propera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
4: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
3: i professionals que saben escoltar-te.
4: Vols un color que enamori?
3: O un balayage que marqui la diferència?
4: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
3: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
4: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
3: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
4: Truca'ns al 93 770 1983
3: o reserva a donantforma.com.
4: Perquè tu t'ho mereixes.
5: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
6: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Abrera som cultura.
2: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
1: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem...

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. 107.9. Amb tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Fa tot just uns instants que s'ha dut a terme una nova reunió del Consell Executiu on el govern ha aprovat la creació d'una comissió per integrar les prop de 50 prestacions i ajuts que actualment gestionen 7 departaments diferents. L'objectiu és simplificar tràmits, reduir duplicats i facilitar l'accés als recursos públics a més de 490 persones beneficiàries. El pla, que s'haurà de presentar en un any, preveu avançar cap a la integració de prestacions com la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital, amb la voluntat que sigui l'administració qui assumeixi la complexitat del sistema i no la ciutadania. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya per fer fora Pedro Sánchez i iniciar una nova etapa. Des de Barcelona, on ha participat en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, el dirigent popular no ha donat, però, més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de reclamar els suports de Junts i del PNB. Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, reclama que PSOE i PP arribin a grans pactes com fan els grups parlamentaris popular i socialista a l'Eurocambra. I Junts, PP de Catalunya, Vox i la CUP i Aliança han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026 que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i es votaran aquest dijous al ple del Parlament. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o, si bé, mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte, mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a la vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha recorregut els carrers de Barcelona. I en esports, el Barça de bàsquet comença els play-offs del títol de la Lliga ACB. Els blaugranes visiten la pista de l'UQAM amb Múrcia a partir de les 7 de la tarda en el primer partit d'uns quarts de final que es jugaran al millor de 3 partits. Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a les comarques del nord-est de Catalunya. Segons la previsió del Servei Meteorològic, les precipitacions es produiran entre les 2 i les 8 del vespre i afectaran principalment el Ripollès i la Garrotxa, on es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les pluges intenses poden anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
3: Avui, a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera, tornem a parlar de cinema, de la mà del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que ha programat 3 noves projeccions per aquest mes de juny. Per això ens acompanya als nostres estudis en Manel Benito, un dels impulsors del projecte. Benvingut.
4: Què tal? Bon dia.
3: Bé, doncs, tot just hem acabat el primer cicle del Cineclub dedicat, recordem, a l'any 1953, i ja tenim la programació que heu preparat per aquest mes de juny. Seran 3 projeccions, oi?
4: Sí, hem canviat l'estructura del primer cicle i ho farem de manera diferent, estem aprenent i a més aprofitem que és el mes d'Abrera, no? El mes de Festa Major, i per tant hem preparat una altra programació diferent que espero que sigui del gust del nostre públic.
3: De fet, heu combinat 3 mirades molt diferents del cinema independent nord-americà contemporani, que ja vam avançar una mica a l'anterior entrevista que aniria per aquí la cosa. Quin criteri heu seguit a l'hora d'escollir els films i quina és la programació que heu establert?
4: Bé, doncs el criteri és molt fàcil. Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les 3 pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre cinema independent, que ara parlem si vols, i que podria agradar al nostre públic. La gràcia, si em permets, és que com que estem naixent, doncs hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà, que ara, si et ve de gust, comentem.
3: Sí, estem parlant de l'americana Film Fest, oi? Veritat?
4: Sí, és un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el Festival de Cinema Independent o Indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Un festival molt popular, que atrau molt públic a Barcelona, i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut al Cinema Aribau, al Cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al Cinema de la Filmoteca de Catalunya.
3: I ara el podrem gaudir, una part, un tastet d'aquest festival aquí a Abrera.
4: Sí, així és.
3: Doncs quina és la primera projecció? La teniu programada pel 5 de juny, Rebuilding. Què hi trobarà el públic amb aquest film?
4: Sí, bueno, és una pel·lícula, a mi em sembla molt interessant. És una pel·lícula de gènere, és una, això que s'ha dit, neo-western. És una pel·lícula de l'oest de tota la vida. Per tant, amb la figura de l'heroi clàssic, solitari a l'oest nord-americà, però revisitada, esclar, bueno, amb la visió de finals del segle XX i sobretot d'aquest primer quart de segle, on un personatge, que és el Josh O'Connor, que potser el gran públic coneix per aquella pel·lícula de cert èxit que es coneix aquí a Espanya, Challengers, amb la Zendaya, una mena de triangle entre tres nois que juguen al tennis i volen guanyar i aquestes coses entre ells. Doncs aquest Josh O'Connor, que fa un paper molt molt interessant, a mi m'agrada molt la seva actuació en aquesta pel·lícula com un heroi que s'ha de reconstruir, aquesta idea de rebuilding, ha de reconstruir a partir d'un fet que amb el que s'inicia la pel·lícula, i llavors pues, aquesta reflexió de ha de reconstruir allò que l'envolta, el paisatge característic del western, però a més s'ha de reconstruir ell. És una pel·lícula molt optimista i molt moderna, encara que té la estructura del western de tota la vida.
3: La segona projecció del mes de juny tindrà lloc el 19 de juny. Què podrem veure en aquesta ocasió?
4: Sí, el 19 de juny, i aquesta pel·lícula es titula Natchez i és una pel·lícula documental. Hem volgut també introduir en aquest cicle de cinema independent, d'actualitat, una pel·lícula de caire documental. No és una pel·lícula, per tant, on hi apareguin actors desenvolupant un paper, sinó que és una pel·lícula que es desenvolupa en aquesta ciutat del sud dels Estats Units, Natchez, coneguda per ser el bressol de la lluita de la comunitat afroamericana als Estats Units. I aquesta pel·lícula a mi em va entusiasmar. És una pel·lícula molt més petita que l'altra en quant a intenció, no?, de ser vista pel gran públic, i té dues coses que a mi m'interessen, que és una visió femenina, està dirigida per la Susanna Herbert, i una visió com dir-ho, és una pel·lícula que comença molt amable, una pel·lícula que sembla que sigui el típic documental sobre la ciutat i sobre les cases colonials i tothom s'imagina ja lo que el viento se llevó i tot aquest món, però la pel·lícula va agafant un caire de denúncia i bueno, esdevé una crítica terrible en aquesta situació de la comunitat afroamericana al sud dels Estats Units. Aquesta sensació de que sí, tothom sap que existeix aquesta situació de racisme, diem-li pel seu nom, però bueno, com que és una mica la característica fins i tot turística d'aquesta ciutat, no? I com que tu dius, en serio està passant això? Doncs sí, és una reflexió sobre el racisme i de com viure-ho, això, rodejat del nostre món, les xarxes socials, el turisme i el món del racisme en aquesta ciutat de paradigma d'aquest problema al sud dels Estats Units.
3: Després d'aquest caire més documental, més de denúncia, arribarà la Festa Major amb una sessió especial, podríem dir una mica més festiva, més divertida?
4: Sí, no sé si divertida, però hem triat aquesta pel·lícula diguéssim fora de programa, no? Ja veus que és un format diferent, tenim tres pel·lícules en un mes i aprofitem la Festa Major, llavors el 29, el dia del patró Sant Pere, projectem aquesta pel·lícula que forma part alhora del cicle, és a dir, és una pel·lícula també del Festival de Cinema l'Americana, però a més volem que sigui aquella pel·lícula de festa major, no? Aquella pel·lícula que la gent porta la cadira i va a la plaça major del poble i allà amb la iaia i els nens per allà corrents, no? Tothom s'imagina moltes pel·lícules i tothom s'imagina, o la meva generació hem viscut això, no? Quan anàvem amb la cadira plegable a veure una pel·lícula allà a la plaça del poble. Aquí no serà la plaça del poble, serà igualment a la seu de les projeccions del Cineclub, però la idea és que aquesta tercera pel·lícula del cicle, amb la que acabem i aquests dos primers cicles, llavors ja anem de vacances a l'estiu, sigui una pel·lícula que està dins de una idea que volem mantenir al llarg dels anys, que és la pel·lícula de festa major. I llavors hem triat una pel·li que es diu Atropia, també d'una directora, Hayley Gates, i amb una espectacular actriu que jo no coneixia, una jove actriu que es diu Alia Shawkat, d'ascendència iraquiana, el seu pare és d'Iraq, i aquesta pel·lícula té una denúncia molt clara. És una mena de por aventura que han construït al Midwest, allà als Estats Units, i llavors en aquella mena de, no sé, de camp de jocs, resulta que no és per anar al Carib com al por aventura, sinó que han muntat allà la guerra d'Iraq. I llavors i van els autobusos a veure com allà uns soldats i uns iraquians pues, es maten i tiren bombes, i de nou és aquesta idea de que tot comença com un joc, tothom li agrada les explosions i els turistes diuen mira com ha explotat allà, però tot es va complicant fins un moment, que tampoc crec que sigui cap spoiler, on ja no saps si estàs veient el por aventura de la guerra o és la guerra, o si la guerra és el por aventura o ja no entens res. Llavors aquesta idea de no lloc a tropos, a tropia, aquesta idea ens va semblar molt adequada. A més, la pel·li està molt ben resolta, els seus moments àlgids i contraàlgids, però ens semblava que era una pel·lícula per reflexionar, però per poder-la veure també com a pel·lícula de festa major.
3: Totes tres projeccions, com deien, 5 de juny, 19 de juny i 29 de juny, seran a 7:45 a l'auditori del Centre Polivent. Això es manté?
4: Es manté, perquè hem après que seria bo que la gent entengués que és el nostre dia i el nostre horari, divendres a les 7:30, tret del 29, que és la festa major i que penso que és dilluns, però el dia 5 i el dia 19, divendres 7:30, és com el nostre eslògan, no?
3: La cita amb el Cineclub.
4: Sí.
3: Quin públic està assistint a aquestes primeres sessions, a aquest primer cicle? I busqueu també, ara imaginem també, nous espectadors, sumar més gent?
4: Sí, per nosaltres la sala és prou gran perquè puguin venir, jo crec que hi caben 200 persones. El dia que vinguin 200 persones farem una festa, però de moment estem contents, estem començant, encara hi ha gent que ens està... Ah, però, és a dir, que tot i que fem aquesta promoció i ho expliquem, encara hi ha gent que bueno, està descobrint que tenim aquest projecte, el Cineclub Maroja Torres d'Abrera, i però nosaltres estem molt contents perquè cada sessió ve gent nova i repeteix gent, per tant cada vegada som més. Després, una vegada que hem vist la pel·li, cada vegada més gent es queda a la xerrada i cada vegada hi participa més gent, i per tant nosaltres encantats de que sigui així i anar creixent.
3: Doncs tres projeccions més en aquest segon cicle. Com deia, farem aturada per l'estiu, per descansar, vacances. Quan repreneu l'activitat?
4: Sí, doncs juliol i agost no hi haurà projeccions, tot i que continuarem treballant, ja estem treballant el tercer cicle i ja hem començat en aquestes reunions a parlar del proper, ja, de cara al següent curs, al següent any, i això reprendrem el mes de setembre, bueno, amb un altre cicle que acabarem de perfilar.
3: Doncs en tornarem a parlar passades vacances. Ja per acabar, com convidaries tothom que ens estigui escoltant perquè s'animi i vingui a gaudir d'aquestes tres pel·lícules que heu triat?
4: Pues mira, aquest cicle és molt fàcil perquè són pel·lícules que, ja ho vam dir l'anterior entrevista que vam fer aquí, aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. És una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que el Cineclub té aquesta, els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial, i les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix, i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absolut estrena. Ens agradava aquesta idea de els dos primers cicles, un de pel·lícules molt antigues, que ja, tret d'un, no sé, d'un cineclub, és molt difícil veure al cinema, molt difícil, i a les plataformes, pues, segons en quines encara les pots veure, d'altres ja no, i ara tot el contrari, pel·lícules d'absoluta estrena de l'any 25 i 26.
3: Doncs prenem nota de tot plegat, i Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí als estudis de Ràdio Abrera.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
6: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
7: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
8: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
9: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Marce Rura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya. Inicia una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat però valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir el canvi més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i el PNB. Ha negat però que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisar que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut, que actualitza una norma de més de 20 anys d'antiguitat. El text elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores que quedaran limitades al màxim de 17. Redueix la jornada màxima setmanal a 45 hores i incorpora noves mesures per combatre la temporalitat. I el maig que tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir aquest mes de maig la desocupació. I atenció, perquè Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda a comarques del nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran fins a les 8 del vespre al nord-est del territori, principalment al Ripollès i a la Garrotxa. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i poden anar acompanyades, atenció, de tempesta o també de calamar-se. Per tant, es demana precaució a les zones inundables. I parlem d'una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut fins ara. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Convida a reconèixer el passat en les reivindicacions femenines encara vigents, com és el cara, el dret a l'habitatge o el dret sobre el seu propi cos. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. La sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit aquest dilluns 1 de juny a la tarda una nova trobada del Consell Municipal de les Dones d'Abrera, adreçada a entitats i dones del municipi, a la qual s'han tractat els principals projectes i programes desplegats des de la xarxa Violeta d'Abrera i les actuacions implementades al segon Pla d'Igualtat Municipal. El Consell va començar amb els parlaments institucionals a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, que van posar en relleu l'avanç en les polítiques d'igualtat i en la construcció d'un municipi més just, inclusiu i participatiu. El Consell Municipal de les Dones d'Abrera és l'òrgan de participació ciutadana per tal de facilitar, impulsar i promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida local. És l'instrument per articular i canalitzar la participació de les dones amb l'objectiu d'avançar cap a l'equitat de gènere. Així, els seus objectius són la participació sobre les qüestions que afectin o facin referència a les dones, facilitar espais de relació i coordinació entre les diferents entitats i dones que treballen per la igualtat, incorporar la perspectiva de gènere en els assumptes i polítiques públiques municipals, tot recollint la pluralitat de les dones i els seus interessos. Per formar part del Consell Municipal de les Dones d'Abrera, només cal emplenar la sol·licitud a través d'instància genèrica de forma telemàtica al web abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. D'altra banda, el Consell Municipal de les Dones d'Abrera també s'ha parlat de la jornada que Abrera acollirà el proper dijous 11 de juny en el marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, consolidant-se com a subseu d'aquesta iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc a la Casa de Cultura i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Comptarà amb la xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals amb una ponència titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva.
0: Abrera Informació. Civisme.
3: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat i netejat recentment un nou abocament de residus en una àrea de contenidors ubicada a l'avinguda de la circumval·lació del barri de Can Vilalba d'Abrera. Actes incívics com aquests perjudiquen la gestió de residus urbans, són una degradació de l'entorn i la seva reparació implica un cost econòmic que assumeixen totes les veïnes i veïns del municipi. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera, la qual prohibeix conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones. La podeu consultar al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Amb el mes de juny arriba l'estiu i les revetlles. El dimarts 23 de juny se celebrarà la revetlla de Sant Joan i els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà, a la plaça de Pau Casals, ja poden reservar la seva taula des del dilluns 1 fins al dilluns 22 de juny inclòs. Concretament, a la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera, a la que tothom hi està convidat i es podrà fer un sopar popular, i hi haurà l'actuació de Nazarí Music Live. Podeu reservar taula al web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Viva i Baila. Del 26 al 29 de maig de les Joventuts de Rocieres d'Abrera. I aquesta setmana, de l'1 al 6 de juny, farà classes obertes Energy Dance Studios. Podeu reservar dia i hora al web de l'escola i trobareu tots els horaris al web abrera.cat. Fins al divendres 19 de juny inclòs, recordem, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, hi ha la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platoni Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que al Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: La ràdio més propera. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els responsables de la visita del Papa a Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, en una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veuen risc que el català quedi relegat. L'organització també ha detallat, per cert, que Catalunya i Canàries paguen el 20% dels 25 milions d'euros que costa el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I nova jornada avui de professors en vaga i de mestres al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació ha tingut un seguiment de l'11%, una aturada convocada per CGT, la intersindical i COS. Mentrestant, el govern mira en cautela la votació dels docents que han de decidir si accepten o no el preacord al qual van arribar amb els sindicats i el govern el passat divendres. Per cert, que fins ara han votat un 30% del col·lectiu. Ignasi Giménez, secretari de Millora Educativa al Departament, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
2: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat en aquest cas el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
1: I 114 facultatius a l'Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, fan vagadores extres. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat de Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació d'horaris. De moment, el seguiment pel que fa a oftalmologia i traumatologia és del 100%. Laura Ramió és anestesiòloga i delegada del Sindicat de Metges.
3: Unitat extra que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
1: I Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana al febrer de l'any vinent, en concret el cap de setmana del 13 i 14. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic d'aquesta celebració que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Abrera participa un any més en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el QEMA, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. I aquest dimarts, 2 de juny al matí, l'alumnat ha fet la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal. Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QEMA. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat al treballar en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els hi serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. La cooperativa de 5è A, Kings & Queens, ha elaborat com a producte uns ventalls fets a mà amb pals de fusta, tela i un clip que permet donar moviment als pals. L'alumnat ha escollit aquest producte pensant en la calor de l'estiu i el promocionen amb l'eslògan "Tens calor? Compra un ventall i adeu a la suor". A més, part dels beneficis obtinguts a la venda es destinaran a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. I la cooperativa de 5è B, Geoplàtons, ha elaborat uns portatovallons fets amb pals de fusta. El producte es va decidir després de que cada membre presentés un prototip i la cooperativa votés qui els agradava més. El seu eslògan és "A Geoplàtons tenim els millors portatovallons". En aquest cas, una part dels beneficis es destinarà a l'Associació de Tumors de Vies Biliars. El procés per realitzar aquesta cooperativa passa per diverses fases. La Constitució constitució de la cooperativa, el disseny de la imatge corporativa i els productes escollits per vendre'ls, el càlcul de costos per trobar la manera de finançar-los, l'elaboració i venda dels productes i, finalment, part dels beneficis obtinguts es destinen a projectes socials.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: El Cineclub Maruja Torres d'Abrera ha programat per aquest mes de juny un nou cicle amb tres noves projeccions que giren entorn l'Americana Film Fest. Aquest divendres 5 de juny podrem veure Rebuilding, divendres 19 de juny Natchez i dilluns 29 de juny dins la programació de Festa Major Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató. Manel Benito, un dels impulsors de la iniciativa, explica com s'ha fet la tria d'aquest segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Vam tenir a la nostra disposició el catàleg sencer d'aquest festival i vam triar les tres pel·lis que nosaltres pensàvem que podien quadrar bé en un cicle de cinema sobre aquest festival, sobre el cinema independent, i que podria agradar al nostre públic. Hem fet un primer cicle amb cinema clàssic de tota la vida i ara fem tot el contrari, cinema d'estrena independent nord-americà. És un festival de cine ja veterà a la ciutat de Barcelona, és el festival de cinema independent o indie dels Estats Units, i és un festival que porta aquest any, 2026, el mes de març, ha fet la seva 13a edició. Molt popular, que atrau molt públic a Barcelona i que projecta les seves pel·lis. Aquest any han sigut el cinema Aribau, el cinema Girona, i també ha fet projeccions a la Filmoteca, al cinema de la Filmoteca de Catalunya.
4: Benito destaca que els tres títols que es projectaran al juny a Abrera són estrenes.
5: Aquesta primera pel·lícula, Rebuilding, s'estrena a sales comercials a l'Estat espanyol el mateix dia 5 de juny. Per tant, podem dir que és estrena. Una pel·lícula que estrenem aquí, sembla molt gran, però és així. Ja vam parlar que els cineclubs d'arreu tenen aquesta possibilitat, no?, d'estrenar pel·lícules de festivals, fins i tot abans de que siguin estrenades de forma comercial. I les altres dues, tant Natchez com Atropia, són dues pel·lícules que s'estrenaran a les plataformes. Per exemple, Natchez s'estrenarà el mes de juny a Netflix i Atropia ja es pot veure a Movistar Plus. Per tant, és un cicle d'absoluta estrena.
4: Tornem a recordar les dates de les projeccions del segon cicle del Cineclub Maruja Torres d'Abrera. Aquest divendres 5 de juny, Rebuilding, divendres 19 de juny, Natchez, i dilluns 29 de juny, dins la Festa Major, Atropia. Totes tenen entrada gratuïta i es projectaran a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.
3: Oh, I got a live one here.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Alberto Núñez Feijóo ha presentat als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. El dirigent popular ha evitat valorar la petició que ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. En les jornades del Cercle d'Economia avui ha negat que la proposta sigui cap drecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: I des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que el van fer president a Pedro Sánchez són cordials. El Mas ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí té l'actual govern de coalició.
3: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
1: El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis, uns diners que es podran destinar també per fer habitatge públic. I l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha ampliat des d'aquest dilluns la cobertura presencial del servei de trombectomia mecànica per al tractament dels ictus isquèmics. Segons el Departament de Salut, el centre ha passat a oferir aquesta tècnica especialitzada de 9 del matí a 2 de la tarda, dies feiners, a prestar-la de 8 del matí a 8 del vespre, dilluns a divendres. L'ampliació ha estat possible gràcies a una aliança entre els hospitals Arnau de Vilanova, Vall d'Hebron i Sant Pau. La previsió és continuar ampliant aquesta cobertura en una segona fase a partir del setembre. I el sector de les vetlladores de Girona i l'UGT denuncien incompliments sistemàtics del plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai. Es tracta d'una empresa encarregada de monitors de suport als alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny de 9 a 1 i finalment també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 3:45 a 8:45 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
4: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada, i les curses open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries, i es destinarà 1 € de cada inscripció de les curses open infantils i els 5 € íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Motor Show Extreme, de gira per Europa. Arriba a Catalunya, possiblement un dels espectacles més impressionants del motor dels últims temps. Adrenalina pura. Show, velocitat. Vine a la zona industrial Pàrquing Carrer Progrés, a Abrera, del 5 al 14 de juny. Divendres, dissabtes i diumenges a les 6 i mitja de la tarda. Vine a disfrutar de l'espectacle apassionant i carregat d'adrenalina. Un show que no oblidaràs. Gas al matalàs! Compra les teves entrades a www.motorshowextreme.com. Motorshowextreme.com. Us esperem.
4: Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, col·legi de
2: corazón. Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català que farà el papà a la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panec és la portaveu del govern.
2: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la base històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que a l'abril, una reducció del 2,2%, mentre creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions empleats. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig. Paco Ramos és el secretari de Treball.
3: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
1: Més qüestions. Junts, Partit Popular, Vox i CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen a 41.000 milions d'euros. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns les tombaran i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta per la previsió de pluges intenses aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Les precipitacions afectaran, en principi, fins a les 8 del vespre al nord-est. Les pluges intenses poden arribar als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Avisen també de temps violent en calamarsa i pedra de fins a 2 centímetres i vents de 90 km hora esclafits, possibles tornados al Berguedà i Ripollès i també a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Lluçanès, Osona i el Pla de l'Estany. Per tant, anem alerta. I la ciutat de Girona comença a transformar-se des d'avui en un dels escenaris de la nova sèrie de Tomb Raider que s'emetrà a Amazon Prime Video. Des de finals de la setmana passada es va tancar l'apartament, que l'aparcament que hi ha al carrer Font de l'Abat, al costat del Zocine, i des d'aquest dimarts es comença el muntatge del tram en el carrer Santa Clara. A propers dies hi haurà rodatge.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. La sala d'actes de la Casa de Cultura d'Abrera ha acollit aquest dilluns 1 de juny a la tarda una nova trobada del Consell Municipal de les Dones d'Abrera, adreçada a entitats i dones del municipi, a la qual s'han tractat els principals projectes i programes desplegats des de la xarxa Violeta d'Abrera i les actuacions implementades al segon Pla d'Igualtat Municipal. El Consell va començar amb els parlaments institucionals a càrrec de l'alcalde Jesús Narro i la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, que van posar en relleu l'avanç en les polítiques d'igualtat i en la construcció d'un municipi més just, inclusiu i participatiu. El Consell Municipal de les Dones d'Abrera és l'òrgan de participació ciutadana per tal de facilitar, impulsar i promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida local. És l'instrument per articular i canalitzar la participació de les dones amb l'objectiu d'avançar cap a l'equitat de gènere. Així, els seus objectius són la participació sobre les qüestions que afectin o facin referència a les dones, facilitar espais de relació i coordinació entre les diferents entitats i dones que treballen per la igualtat, incorporar la perspectiva de gènere en els assumptes i polítiques públiques municipals, tot recollint la pluralitat de les dones i els seus interessos. Per formar part del Consell Municipal de les Dones d'Abrera, només cal emplenar la sol·licitud a través d'instància genèrica de forma telemàtica al web abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera. D'altra banda, el Consell Municipal de les Dones d'Abrera també s'ha parlat de la jornada que Abrera acollirà el proper dijous 11 de juny en el marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat, consolidant-se com a subseu d'aquesta aquesta iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada tindrà lloc a la Casa de Cultura i reunirà professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Comptarà amb la xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que compartirà la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals amb una ponència titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva.
0: Abrera Informació. Civisme.
4: Els serveis tècnics de l'Ajuntament d'Abrera han detectat i netejat recentment un nou abocament de residus en una àrea de contenidors ubicada a l'avinguda de la circumval·lació del barri de Can Vilalba d'Abrera. Actes incívics com aquests perjudiquen la gestió de residus urbans, són una degradació de l'entorn i la seva reparació implica un cost econòmic que assumeixen totes les veïnes i veïns del municipi. Des del consistori es fa seguiment d'aquestes accions que comporten sancions en compliment de l'ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera, la qual prohibeix conductes vandàliques, agressives o negligents en l'ús del mobiliari urbà que generin situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de les persones. La podeu consultar al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura.
4: Amb el mes de juny arriba l'estiu i les revetlles. El dimarts 23 de juny se celebrarà la revetlla de Sant Joan i els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà, a la plaça de Pau Casals, ja poden reservar la seva taula des del dilluns 1 fins al dilluns 22 de juny inclòs. Concretament, a la plaça de Pau Casals, a partir de les 8 es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera, a la que tothom hi està convidat i es podrà fer un sopar popular, i hi haurà l'actuació de Nazarí Music Live. Podeu reservar taula al web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom. Del 18 al 22 de maig va ser el torn de Vive i Baila, del 26 al 29 de maig de les Joventuts de Rocieres d'Abrera, i aquesta setmana, de l'1 al 6 de juny, farà classes obertes Energy Dance Studios. Podeu reservar dia i hora al web de l'escola i trobareu tots els horaris al web abrera.cat. Fins al divendres 19 de juny inclòs, recordem, hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. A l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera, que obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3, hi ha la Biblioteca Josep Roca i Bros, que obre a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9, els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i els dissabtes de 10 a 2. Dimarts 2 de juny, de 2 quarts de 10 a 12 del migdia, l'alumnat de 5è de l'Escola Francesc Platon i Sartí vendrà els productes de les seves cooperatives en el marc del projecte QM de Cultura Emprenedora a l'Escola. Els punts de venda seran la plaça de l'Església i el vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, divendres 5 de juny, de 10 a 2 quarts de 12 del matí, a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. A més, dimecres 3 de juny hi haurà una nova sessió del taller de cuina i divendres 5 de juny es farà l'activitat del Digues la teva. Les activitats del Casal de Joves s'adrecen a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp pel 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. Al Centre Aquàtic Municipal es poden tramitar ja els abonaments de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, que enguany obrirà del diumenge 7 de juny al diumenge 6 de setembre, amb dos inclosos. Per a més informació podeu adreçar-vos al camp, al passeig de l'estació 24 bis, a l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 del matí a 2. També podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat. En el marc de la Festa Major d'Abrera de 2026, recordem que està convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins a les 9 del matí del mateix dia es podran fer les inscripcions, mentre que fins al dissabte 6 de juny inclòs romandrà obert el termini per inscriure's a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà en el marc de la Festa Major el divendres 26 de juny. Fins al dimecres 3 de juny, a través del web esformaniacs.com es poden formalitzar les inscripcions de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que organitza el Club Atletisme d'Abrera. Trobareu tota la informació al web abrera.cat i al perfil d'Instagram @abreracorredenou. I a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats dins el cicle d'Humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre Millán Salcedo portarà Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manuel Pradales, i el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda, on ha apostat per acabar la legislatura del govern central.
2: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà precisament al Cercle d'Economia. I la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar la calor. En la primera edició s'ha aconseguit 800 actuacions als 300 municipis que formen part d'aquesta Diputació, amb la idea que es repliqui en següents edicions. L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Marc Serra és diputat, president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
3: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
1: I hores d'ara hi ha un tall de circulació de trens en dos sentits, a la R11 i a la RG1 entre Girona i Sant Miquel de Fluvià per una incidència a la infraestructura. S'està gestionant transport alternatiu per carretera. I una setmana de l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, la ciutat comença a preparar-se per la seva visita. Alguns balcons ja llueixen banderes a la ciutat, de la ciutat del Vaticà, la majoria distribuïdes per l'Associació Ginesta de la Guineueta, que n'ha fet arribar 15.000 als feligresos. Els comerços propers a la Sagrada Família ho tenen tot a punt i ja venen articles per l'esdeveniment, com tasses, imants o bosses. De moment encara no n'han venut moltes, però esperen que els propers dies la venda s'incrementi. I la miastènia és una malaltia neuromuscular d'origen desconegut que talla la comunicació entre els nervis i els músculs i provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària, poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha 2.700 persones afectades per aquesta malaltia. Avui és el Dia Mundial, precisament, de la lluita contra la miastènia.

0: Cachimba!
1: radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Adiós.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els responsables de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya han dit que els organitzadors dels actes a Barcelona han posat clarament en valor la realitat social i idiomàtica catalana, però que correspon a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el pontífex. El coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal, a una roda de premsa a Madrid, ha respost així a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat durant la cerimònia. L'organització també ha detallat que Catalunya i Canal Canàries pagaran el 20% dels 25 milions d'euros que costarà el viatge, mentre que Madrid només cedirà espais i serveis. I el maig tancà amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació en 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Tot i aquestes xifres, els sindicats demanen al govern que entomi els reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de l'UGT. L'escoltem.
3: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
2: I els veïns dels barris tarragonins de Sant Salvador i Sant Ramon exigeixen una millor informació a la ciutadania arran de l'aturada no programada del cràquer de Dou al polígon nord petroquímic. Denuncien que durant diversos dies i nits han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa química que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. De fet, Protecció Civil va rebre la setmana passada més d'una seixantena de trucades arran d'aquest incident. I els treballs d'excavació del jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any que va viure fa 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament en connexió anatòmica, és un esquelet juvenil de tapir, és el més complet trobat a Europa fins ara i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament de la biologia dels tapirs europeus del Pliocè. Les restes ara passaran un procés de restauració i estudi que començarà l'espai Aquae de Caldes de Malavella i els laboratoris IFAES Cerca de Tarragona per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida. I avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. La sessió Com superar una dinàmica de grup tindrà lloc el dimarts 9 de juny, de 9 a 1. I finalment, Ajuntament també hi ha programat un curs sobre la intel·ligència artificial per ajudar a la recerca de feina, que es farà dimarts 9 i dimecres 10 de juny de 3:45 to 8:15 del vespre. Per formalitzar les inscripcions podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 3:45 to 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
1: Abrera Informació, esports, entitats.
4: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa Bressol, les curses infantils, la 2a marxa Daurada, i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries, i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa Daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera, en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. Les inscripcions estan obertes fins al dimecres 3 de juny a través del web esportmaniacs.com. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny, totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern treu ferro al poc ús del català, que el papa farà la seva visita a Catalunya la setmana vinent i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Panet, que és la portaveu del govern.
3: No es tracta de convèncer, la visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
2: I Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de la pesta porcina africana. L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que diu veu estancada, tot i que ho veu amb prudència.
4: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
2: El tancament d'aquesta zona afecta milers de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera del que el departament relaxi les mesures. I a Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri i del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en el camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que s'ha guanyat amb eficiència energètica, però també en seguretat. La inversió ha estat de 30.000 euros, finançat amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona. I els usuaris del tren de l'Arbós i de municipis veïns que utilitzen l'estació fa temps que alerten del risc que suposa fer servir el pas soterrani sota les vies. Fins fa uns dies no hi havia il·luminació. I, a més, els ascensors no funcionen. Els usuaris denuncien que representa un problema important per als usuaris que tenen mobilitat reduïda. L'Ajuntament remarca que no té competència sobre aquesta infraestructura, que és de DIF, ni recursos per intervenir-hi directament, però que continuarà treballant amb fermesa perquè l'estació tingui un servei digne. I el 65% dels motoristes segueix les marques del traçat de revolts perillosos de la Collada de Toses que el Servei Català de Trànsit va posar fa un any per reduir la sinistralitat. Aquest juliol es faran proves de gravacions per veure si les dades mantenen el nivell i es valorarà si s'ha d'ampliar. Des de l'1 de gener fins al 25 de maig s'han fet més de 2.000 controls i s'han posat 9.000 sancions.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa, molt benvingut al club. Ja estàs viatjant per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir... Bueno, algú tan gran com Mario Benedetti. Los amores eternos son los más breves. Què opines d'això? Quina cançó et vindria molt de gust compartir amb tots els cocos?
2: Hola, què tal? Soc Albert, de Barcelona. M'agradaria escoltar, si és possible, de Don Oman, Colors. Fa molts anys que no la sento i potser m'agradaria molt sentir-ho un altre cop.

ara feia bastant temps que aquí al Coco no escoltàvem a Donovan. Donovan Leitch, que ens ha acompanyat amb moltes cançons, però que segurament aquesta va ser la seva més popular, la que parla de diferents colors. Oh yeah. Donovan va néixer el 1946 a Glasgow, a Escòcia. És cantautor, poeta, guitarrista. Va començar tancant-se al sòtano de casa seva perquè el deixessin tranquil quan assajava. Ell va concebir Colors d'aquesta manera, de manera acústica, amb la seva guitarra, i uns anys més tard la va cantar en castellà amb Mocedades. Als anys 90.

És una balada folk de temàtica colorista i nostàlgica sobre l'amor i els colors de la natura. Una curiositat, ja sabeu que a mi m'agraden molt les curiositats. Ara l'escoltarem com jo la vaig descobrir. Una companya de la colla la cantava en català a principis dels anys 70, quan anàvem d'excursió. I ara resulta que no fa pas gaire, el 2012, una cantant nord-americana la va voler gravar també en català. La va gravar a Houston. Forma part d'un àlbum d'aquelles que es diu d'aquelles cançons, no? Què se n'ha fet d'aquelles cançons, es diu concretament? És una cantant de Louisiana que va voler fer un homenatge a la nova cançó, però que va incloure aquesta de Donovan. Es diu Roslyn.

0: Gosling, cantant en català des de Houston. Què se n'ha fet d'aquelles cançons?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies, estimada Montse. Montse Llussà, però el piano on és? Em podeu trobar el piano, sisplau? Ah, aquí està el piano màgic. Moltes gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris emeten aquest programa per la FM. Algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen el programa en diferit als seus webs perquè l'escoltis quan et vingui de gust, però de manera genèrica els trobaràs tots instal·lats a les plataformes iVoox.com, per exemple també a YouTube, a Apple, a iTunes, entre d'altres. Per què no perdis la sintonia? Perquè ens escoltis quan passeges, quan condueixes, quan voles, encara que tinguis el mòbil en modo avión, perquè l'arxiu nosaltres ja estem dins. Al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Estem gravant entre tots una cinta de casset que ens faci companyia en un viatge fantàstic que farem en cotxe. Quina cançó hi posaries tu? Ah, molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. La ràdio és imaginació. Estem a finals dels anys 80, quan gairebé tothom tenia casset, no tan sols a casa, sinó també al cotxe. I alguns, doncs, fèiem unes recopilacions. Era el nostre Spotify, però era molt millor. Clar, perquè la selecció la fèiem nosaltres. No un robotito. Eren seleccions humanes. I amb el pas dels anys, alguns hem conservat aquestes cintes i quan les tornem a escoltar, cada cançó ens recorda una circumstància, una vivència. Digue'm quina cançó posaries tu en aquestes cintes que, per cert, i per curiositat, per si t'interessa, la cinta de casset corre a una velocitat de 4,76 centímetres per segon i ens fa feliços. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Calafell l'amic Josep Balaguer, que ens diu: Albert, a la cinta posaria I Saw the Light. Oh, bon gust, bona memòria, de Todd Rundgren, a l'escoltar-la mentre una sensació reconfortant dels meus 16 anys. I estaria bé que també ho notés el conduir ara. Una abraçada des de Calafell d'en Josep Balaguer. Doncs aquí la tens, estic totalment d'acord amb tu.

I Saw the Light, vaig veure la llum. Banda formada a Filadèlfia, Todd Rundgren. La cançó és del març del 72, és un estil que es deia pop i soft rock. Gràcies per recordar-nos aquest tema tan guapo, Josep Balaguer de Calafell. Cançons que ens ajuden a viure i a sobreviure. I, si és possible, amb alegria. Amb Joy. Així es diu aquesta adaptació d'un tema clàssic fet als anys 70 per una banda de laboratori que es deia Apollo 100. I també dona bon rotllo, oi? Estàs escoltant una autèntica raresa en el dial de la ràdio. Has connectat amb el Coco. Ràdio feta com la d'abans. Aquella ràdio que tant t'agradava. Des de Girona, on també ens consta que tenim molts amics, ens escriu Joana Vilagran, aquí, a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: per aquesta cinta de casset que estem fent entre tots, jo posaria I Drove All Night en la versió de la Cyndi Lauper, perquè a mi m'agrada conduir de nit. Jo la gravaria, la cinta, i després, Albert, la repetiria. Com tu dius, quan t'agrada una cançó, 7 vegades seguides. Ha, ha, ha. Bueno, doncs aquesta té també una curiositat, i és que és una cançó de Roy Orbison, del gran Roy Orbison, que Roy Orbison la va gravar el 87, però no es va publicar. Es va publicar un any abans aquesta versió de Cyndi Lauper.

I Drop All Night, conduiré tota la nit. Versió de Cyndi Lauper d'un tema original de Roy Orbison de 1987. Cyndi, nascuda a Nova York el 1953, fa un temps que pateix psoriasis, va perdre forces i això va limitar les seves aparicions públiques.

0: t'acompanya l'Albert Malla.
1: Encantat de la vida. Fent una de les coses que més m'agrada a la vida. Ràdio, comunicació, música, que escollim junts. Vinga, una altra per la nostra cinta de casset que ens està quedant molt xula. La proposa des d'Andorra en Joan Martí i diu: jo sempre viatjo amb la discografia completa d'Elton John des de que era molt jovenet. Per una cinta tan variada com esteu gravant, posaria 7 songs i marxaria a buscar la felicitat a Portugal. Ah? Doncs amb molt de gust escoltem aquesta, que fa molt temps que no sonava el programa i que es va publicar concretament al maig de 1984.

0: Sad Songs, cançons tristes. Elton John, des del 1984. La cançó que gravaria en el nostre casset Joan Martí des d'Andorra, però diu que per marxar a buscar la felicitat a Portugal. Doncs si la trobes, ja ens ho explicaràs, eh? La cançó d'Elton va ser número 5 als Estats Units i número 7 al Regne Unit.
1: Cocodril Club.
0: I si em permeteu una cullerada, estava pensant, com és que portes bastantes setmanes demanant cançons per incloure en aquesta cinta, que ja no hi cabran totes, eh? Seran diverses cintes, sens dubte, i encara no has posat Rosalie de Sam Neill. És una història que molts coneixeu, però com que la ràdio és tan fantàstica que cada setmana s'hi afegeixen nous amics que ens descobreixen, com per casualitat, passejant per el dial, navegant per internet, o potser perquè alguna persona de confiança els hi ha recomanat que escoltin aquest programa, la tornaré a explicar, perquè aquesta també és la màgia de les cançons, una màgia que ara en general s'ha perdut, perquè ara és relativament fàcil localitzar l'intèrpret i el títol d'una cançó per noves tecnologies i per diverses aplicacions. Una tarda de la primavera de 1973, una tarda de dissabte, estava escoltant com cada tarda de dissabte el mestre Rafael Túria en un programa fantàstic que es deia Sabadeando, que durava tota la tarda del dissabte des de Ràdio Barcelona, on ens presentava les últimes novetats. I va posar una cançó que des del principi em va arribar al cor, no? I vaig anar ràpidament a gravar-la de la ràdio, com fèiem llavors, play, rec, però la cançó ja estava començada i a l'acomiadar la cançó Rafa Túria es va limitar a cantar a sobre, també, ell també era cantant, però no ens va dir el títol ni l'intèrpret, només ho va dir al principi. Això era la primavera de 1973. Durant gairebé 40 anys jo tenia aquest tros de cançó gravada de la ràdio, no se sentia gaire bé perquè era ràdio per una mitjana, i a tota la gent que sabia més o menys una mica de música els hi posava aquest fragment a veure si me la localitzaven. Gent molt important, gent que coneix cançons que no coneix ningú, no la van saber localitzar. Finalment, doncs no ho sé, hauria de ser el 2010, que gràcies a una d'aquestes aplicacions per fi va sortir. Va ser una cançó que no va ser popular ni al seu país, d'un cantant que tampoc va ser famós, Sam Neill, que poca cosa sabem d'ell, només que als 10 anys va començar a tocar la guitarra. Bueno, la cançó, quan al final la vaig localitzar, li vaig passar a Rafa Túria, que va ser el que me la va passar a presentar com a novetat, ell la va recordar immediatament i va dir, concretament em va dir, recuerdo que cuando la escuché, esta canción destilaba melancolía.

Rosalie. 1973. Sam Neill, que malauradament, quan finalment vaig saber que era ell, ell ja no hi era. Havia nascut a Texas el 1948 i va morir el 2006. Have you ever spoke the truth and lied? Per acabar la història us diré que al localitzar la cançó no s'havia reeditat mai en CD, ja us he dit que va ser poc coneguda també al seu país, i vaig localitzar el vinil original a una botiga de discos antics de Canadà que me'l van enviar i que, bueno, que estava en bastant bon estat. Es notava que l'havien posat poc. Llavors, al tenir el disc, la cançó no estava a internet, no estava a YouTube, no estava a Spotify, no existia. Al cap d'uns anys ja algú la va posar i ara sí, per si t'interessa, està localitzada. Em sembla que quedaria molt bé a la nostra cinta. Wishing I had

i amb l'espectacular música que el gran Alan Silvestri va escriure com a tema instrumental central de la primera entrega de Regreso al Futuro. Comença a obrir-se la immensa cortina vermella de la nostra pantalla gegant de cine per passar l'espai de les bandes sonores. Et demanem que ens diguis una cançó de banda sonora o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment. La música, no necessàriament la pel·lícula. Digue'ns-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Lleida en Jordi Pérez, que ens diu: a mi m'agradava la música de Super Detective in Hollywood. Ah, doncs, es deia Axel i era de Harold Faltermeyer. Va ser bastant popular.

Aquesta era la música de la banda sonora original de Super Detective en Hollywood. Es diu Axel F. i és de Harold Faltermeyer. Aquesta és la preferida d'en Jordi Pérez des de Lleida. Què fan els coques de la terra ferma, eh? Guapos, guapes. Gràcies per estar en connexió.

0: Albert Malla.
1: És la música d'Amélie, de principis dels anys 2000, te'n recordes? La vas veure? Era curiosa, no? Des de Girona, l'Eduard Carreras diu una que ja estava tardant en sortir, de Barbara Streisand, The Way We Are, de la pel·lícula Tal Como Éramos. Una pel·lícula dirigida per Sidney Pollack, amb una frase famosa, Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant. I segons sembla, a la vida real, Barbara Streisand, durant el rodatge de la pel·lícula, estava perdudament enamorada de Robert Redford. Gràcies, Eduard. És, sens dubte, una gran cançó i, a més, una bona pel·lícula.

papel y tal como éramos. 1973. Barra estrella, no és clar. Mai trobaràs a ningú tan bo per tu com jo, que cregui en tu tant com jo, o que t'estimi tant.

Digue'm una cançó o un tema instrumental d'una banda sonora. La que més t'agradi. La projectarem i la compartirem tots. Digue'm-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. La primera, la de Superdetective en Hollywood. També dita Beverly Hills Cop, era de 1984. La segona, Tal com éramos, del 73. I la que ve ara, també és del 73. És una que ens proposa en Pep Anton Andreu des de Barcelona. La pel·lícula era American Graffiti, va ser molt taquillera. I la cançó era dels anys 50, del malaurat Buddy Holly, el That'll Be The Day.

La cançó va arribar al número 1 de Billboard el 1957, concretament al mes de maig, i el 1973 la va incloure George Lucas a la seva pel·lícula American Graffiti, que és la que prefereix Pep Anton Andreu de Barcelona. Va ser un dels pioners del rock and roll, però només va viure 22 anys a causa d'un accident d'aviació. Havia nascut el 1936 i va marxar amb només 22 anys el 1959.

I de moment ho deixarem amb la proposta de la Maria del Carme Herrada des de Sabadell, que escull Part of Me, Part of You, de Glenn Frey, de la banda sonora de Thelma i Lewis. Bueno, després escoltarem una altra, de cullerada meva, també d'aquesta banda sonora, una molt maca, però la de Glenn Frey, bueno, hem de recordar que va ser cofundador dels Eagles. Glenn Frey marxava també relativament jove, amb només 67 anys, a la ciutat de Nova York. Havia nascut el 1948 i se'n va anar el 2016. Però Glenn Frey va deixar una empremta permanent en la història del rock and roll. La pel·lícula Thelma i Lewis, molt taquillera, la va dirigir Ridley Scott i ja sabeu que estava protagonitzada per Gina Davis i Susan Sarandon, que em sembla que ha declarat que va ser el paper de la seva vida i n'ha fet molts, eh? Bueno, com a curiositat, direm que a Thelma i Lewis, Brad Pitt només tenia 28 anys.

Part of me, part of you. Glenn Frey. La proposta de la Maria del Carme Arrada de Sabadell. A Sabadell tenim tants i tants amics de sempre, de tota la vida, eh? Petonets i abraçades, Sabadell. Thelma i Lewis, des del 1991, també incloïa la balada de Lucy Jordan de Marianne Faithfull, que va ser novieta de Mick Jagger, va ser actriu també. Havia nascut el 1946 i se'n va anar des de Londres el 2025. La cançó no estava gens malament. No.

0: la balada de Lucy Jordan de la banda sonora de Thelma i Louise de 1991, interpretada per Marianne Faithfull. I si em permets, la meva especial d'avui em sembla que és una delícia, de 1976, del grup Poco, que va durar poco, però les poques coses que van fer eren meravelloses. Bueno, ells havien estat a Buffalo Springfield, una altra banda que també va durar poc però que ens va deixar autèntiques joies. Quan Buffalo Springfield va desaparèixer el 1968, Jim Messina i Richie Furay van fer Poco des de Los Angeles. I aquesta està considerada una de les cançons més boniques del country. Sí? És una de les meves especials, Rose of Cimarron. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també utilitzarà el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Tot plegat després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli en castellà, només en aquesta part central de l'acte del dia 10 de juny. Les mateixes fonts afirmen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segurs que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar-ho i remarca que des de les esglésies locals no es pot incidir en la programació del Vaticà. El govern català també ha traslladat al Vaticà la importància de la llengua i diu que hi troba receptivitat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que abans d'acabar la legislatura espanyola caldria fer efectiva del tot la llei d'amnistia i aconseguir l'oficialitat del català a nivell europeu. Illa assegura que no li agrada gens el que apunten les enquestes a nivell espanyol i diu que no veu una alternativa conservadora, sinó involucionista. El cap de l'executiu català ho ha dit en una xerrada al Cercle d'Economia amb el lehendakari basc i Manuel Pradales i el president de la Junta de Galícia, Alfonso Rueda. L'escoltem.
2: Creo que a la legislatura le quedan algunos hitos importantes. En primer lugar, la efectividad de la amnistía, aprobada por el procedimiento debido y con la mayoría debida por el Congreso de los Diputados. Estamos aquí presidentes de tres comunidades históricas con lenguas propias que se consiguiera la oficialidad del gallego, del vasco y del catalán en Europa.
1: Per cert, que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, serà demà dimecres al Cercle d'Economia. L'estació d'autobusos de Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars. La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per a viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Protecció Civil ha desactivat aquest vespre l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses les darreres hores. Alguns registres més destacats han estat els 53 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries o els 30 d'Olot. Durant la tarda hi ha hagut fenòmens de temps violent amb pedra i fort vent, sobretot al Ripollès, al Berguedà, Osona, la Selva i el Gironès. I les pluges abundants precisament de la primavera i l'arribada sobtada de les temperatures altes han creat el context ideal perquè mosquits, paneroles i rosegadors guanyin terreny abans de l'estiu. És un avís que fa l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental que alerta que el canvi climàtic està consolidant una tendència cada vegada més visible. Les plagues ja no són només una cosa dels mesos de calor i segons l'entitat calen accions preventives i començar-les molt abans del maig, fins i tot a l'abril. És tot de moment. Molt bona nit i fins demà.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla't i ens ho passarem força bé.

Hey Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Touch Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys! Oh,

Hola, nou companys, quina manera d'arrencar, eh? Això que acabeu d'escoltar és el Jay Worthington i el seu tema How Do You Honky Tonk? Si aquest ritme no us ha fet venir ganes de demanar una cervesa ben freda i buscar una pista de ball, és que teniu serradura a les venes. Ah! El Worthington és un d'aquells tipus que manté viva la flama del country més tradicional. Va quedar segon a The Boys, els USA, però no s'ha deixat vendre per l'estil pop de ràdio comercial, no. Ell prefereix el so de l'estil guitar i ensumar fusta ben picada. Aquesta cançó és literalment un manual d'instruccions sobre com s'ha de viure en un saló de ball de Texas. Però no baixem el ritme, que avui venim amb la gola seca i ganes de gresca. Seguim la ruta de les carreteres secundàries i ens aturem a escoltar a la Justin White Band. Aquests nois saben perfectament de què parlen quan diuen que la vida és dura i les nits són llargues. Ens porten un tema amb títol que és un joc de paraules deliciós. Poor Decisions. Segur que sona la jugada, oi? En lloc de prendre poor decisions, bones decisions, ens dediquem a fer un poor decisions, és a dir, a servir-nos poor. Una altra copa quan potser hauríem d'haver marxat cap a casa fa estona. Com a dada curiosa, sapigueu que en Justin White és un d'aquests artistes que ha currat la fama des de sota, des de lo més baix. Ha tocat a cada tuguri de Texas i de Georgia. Diuen que la cançó es va escriure després d'una nit especialment complicada en un bar on es va quedar sense efectiu, però amb molta inspiració. Així que, si esteu conduint, res d'alcohol. Però si sou a casa, pugeu el volum, que aquí venen les nostres Poor Decisions.

Escalfeu motors, que ara entra a la pista un autèntic outlaw de la nova fornada. Des de les terres de Califòrnia, però amb el cor clavat a Texas, arriba el Jesse Daniel amb aquest I'll Be Back Around. El Jesse Daniel no és un d'aquests nens macos de Nashville fets amb el llenó. Aquest home té cicatrius de veritat, històries que fan posar la gallina de piel. Va passar per moments molt foscos d'addiccions i fins i tot va trepitjar la garjola. Però la música country el va salvar i el va tornar a posar sobre el cavall. I'll Be Back Around és una oda a la resistència i a la vida nòmada del músic. La cançó ens diu que per molt lluny que marxi, per moltes voltes que doni la vida, ell sempre tornarà a passar pel lloc on se l'estima. Té aquest so Bakersfield tan característic, molt de ritme, molta guitarra elèctrica i un optimisme que m'encomana. Per cert, en Jesse Daniel és un perfeccionista del so clàssic. Per gravar els seus discos, aquest sovint busca equipament de l'època perquè diu que la tecnologia moderna li treu la pols a la cançó i ell vol que el seu country soni a camió vell i a nit de dissabte. Així que ja ho sabeu, ell sempre torna. I nosaltres també. Aquí teniu en Jesse Daniel.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: No tot serà pols i gresca de bar. També necessitem una mica de sentiment autèntic. Ara us porto la Joni Arms, una cowgirls de cap a peus que encara viu i treballa al seu ranxo d'Oregon. Doncs aquesta dona no només canta sobre cavalls, els cria i els ensinistra. Diu que les millors lletres li venen al cap mentre munta pels seus prats. Avui ens presenta That's the way I feel about you, una cançó que és pura dolçó western swing. Joni és una institució del gènere, de fet, ha guanyat infinitat de premis a la Western Music Association. Aquí teniu una veu més que cristal·lina de l'oest americà. Així se sent ella i així ens ho canta.

Prepareu-vos que ara arriba un viking amb ànima de cowboy. Des de Noruega ens visita el Seth Nevers amb aquest títol que és pura declaració d'intencions. Holly Quirk, Cold Woman and Warm Beer. No us deixeu enganyar pel seu accent de Nashville. En Steph va començar trinxant guitarres en bandes de heavy metal al seu país. Però un bon dia ho va engegar tot a pastar i va dir: deixo l'escàndol, el fred del nord, i me'n vaig a perseguir el meu somni de ser un outlaw del country rock. I caram si ho ha aconseguit. Un tema ràpid, canalla, i amb aquest tombar de guió que només la bona música ens pot donar.

0: I aquí la teniu, família. Quina manera de començar amb les botes posades. Això que acaba de sonar és Cattle Drive, del canadenc Adam Hill. Un autèntic cowboy modern que sap exactament com sona el polsim de la terra quan el bestiar es mou. L'Adam és un mestre del old time i el bluegrass, un d'aquells tipus que et fan sentir l'olor de la fusta i de llibertat només en rascar una corda. I escoltant aquesta meravella, segur que ja us corre el cuc per la sang, oi? Doncs sí, companys, avui ens posem el barret de gala perquè la capital del país es prepara per ser, un cop més, el bressol del millor so acústic del món. Torna al Barcelona Bluegrass Camp, edició 2026. Anoteu bé les dades del calendari. Agafeu un retolador vermell d'aquests dos gruixuts, del 12 al 15 de març. Això no és només un curs, és un autèntic festival de vida. Tant si ets un expert que fa cremar el banjo com si acabes de comprar-te la teva primera mandolina i encara no saps ni com agafar la pua, aquest és el teu lloc. Tindrem l'honor de tocar, suar i aprendre amb autèntics mestres de l'escena internacional. I qui millor per portar el timó que el gran Lluís Gómez? El nostre mestre del banjo és una de les ànimes d'aquesta moguda i avui tindrem aquí, al programa, el tindrem explicant-nos tots els secrets d'aquesta edició, que no és una qualsevol. Celebrem l'11è festival, l'11è aniversari, 11 anys fent que el bluegrass ressoni fort a casa nostra. Així que ja ho sabeu, si no us voleu quedar fora del tancat mentre els altres gaudeixen de la festa, correu a buscar tota la informació. On? Al portal oficial del festival. Escolteu bé que només té una R, el rasfestival.com. Repeteixo pels que porteu el motor del tractor encara engegat. El rasfestival.com. Però escolteu, aquí no estem per parlar només nosaltres. Si volem saber què es cuina de debò en aquest 11è aniversari, hem d'anar a la font directa, al cor del ranxo. Tenim amb nosaltres, encara que sigui a través de les ones, l'home que fa que el banjo parli català amb accent de Kentucky. El gran Lluís Gómez, un dels capitans d'aquest vaixell anomenat El Ras, ens ha enviat uns missatges per posar-nos dempeus al lloc. Ens explicarà qui són exactament aquesta colla d'associació El Ras, com s'ho munten per portar el millor so old time a casa nostra i, sobretot, quines sorpreses ens tenen guardades per aquest Barcelona Bluegrass Camp 2026. Pugeu el volum del transistor, obriu bé les orelles i deixeu que el mestre ens ho expliqui tot. Lluís, tot teu.
1: Hola, sóc en Lluís Gómez i formo part de l'associació El Ras. Ens dediquem a difondre la música bluegrass i old time a Catalunya. Una associació que va néixer fa 25 anys. Aquest 2026 farem el nostre 25è aniversari. 25 anys! De fet, ja vam començar una mica abans, i que potser podríem anar cap als 27 anys, però oficialment 25 anys, i aquest mes de novembre la farem grossa. Però bé, això és una altra història. Moltes gràcies, Francesc, per convidar-me a parlar del proper esdeveniment que tenim ara al mes de març. Del 12 al 15 de març, recordeu, del dijous al diumenge 15 de març, tenim el Barcelona Bluegrass Camp. 11 anys que portem ja. L'any passat vam fer la festa grossa de 10 anys i aquest any continuem cap endavant i volem arribar ben lluny. Bé, us explicaré, i un altre cop, gràcies al Francesc, perquè és un tio fantàstic, molt motivat, la veritat que sempre és un plaer parlar amb ell, com no, i la veritat és que és un plaer que estiguem tan agermanats, no?, una mica el que és el country, el bluegrass, perquè al final tot ve de la mateixa arrel.
0: Escolteu bé, família, que aquí és on es talla el bacallà. O millor dit, on s'afinen les cordes. Perquè el Bluegrass Camp no seria res sense uns bons artistes que sàpiguen com domar l'instrument, oi? Si voleu aprendre a fer córrer els dits com si us perseguís un xerif a tota pastilla pel comtat, necessiteu els millors mestres. I en Lluís, en companyia, no se n'ha estat per romansos. Han muntat una autèntica banda de l'escena internacional que us deixarà bocabadats. Vinga, Lluís, no ens facis esperar més al peu del canó. Treu la llista de noms i digue'ns qui vindrà a suar de valent fent classe aquest any. Qui són els xerifs del 2026?
1: Bé, què tenim al Barcelona Bluegrass Camp aquest any? Mira, tenim una llegenda de la mandolina que es diu Emory Lester. La veritat que és un músic increïble, ha tocat amb tothom i ja té molts enregistraments CDs, podeu anar a Spotify i a YouTube, i és increïble. Tenim la gran sort de tenir-lo amb ell. D'Europa tenim el Jakub Rasek, que és un guitarrista, un mític de l'escena bluegrassera europea, que tocarà la guitarra i serà el professor de guitarra. Deixeu-me dir-vos que Lemory Lester farà les classes de mandolina. Al violí tenim a l'Ondra Kozak, que és un molt bon amic. He de dir que Lemory i el Jaco són molt bons amics. La veritat que estic molt content de tenir totes les amistats que tinc. I bé, a l'Ondra farà les classes de violí, violí bluegrass. A nivell local, tot i que és americà, però fa molt de temps que està vivint aquí, a Granada, tindrem el Mitch Dipiu, que farà les classes de violí old time. També tindrem el David Prat amb el banjo old time. Jo seré el professor de bluegrass, de banjo, que estic molt content. I llavors tindrem també la Maribel Rivero, que portarà els nens. Això és el més important per nosaltres, el futur. Perquè, la veritat, no sé si us heu adonat moltes vegades que els concerts... la mitjana d'edat és alteta, eh? O sigui que falta canalla. I nosaltres tenim un programa des del RAS que són els kids, els nens, i llavors volem impulsar molt que aquests nens doncs aprenguin aquesta música i tirin endavant. Llavors és un dels punts més macos per nosaltres, no? Ensenyar als nens, que això ho porta a la Maribel Rivero, també en col·laboració amb l'Escola de Música de Premià de Mar.
0: D'acord, colla de buscarrons. Ja sabem que tindrem els millors mestres del món al campament, però ja n'hi ha prou de xerrameca. A la ràdio hem vingut a escoltar música d'aquella que et fa tremolar la terra del porxo, oi? Així que, per treure'ns la pols de sobre, us porto una joia absoluta. Ell es diu Mitch Dipiu, un d'aquells violinistes que sembla que hagi nascut amb l'arc a la mà en comptes d'un vívero. El tema es diu Adeline. És una d'aquelles cançons que tenen l'aroma del passat, d'aquelles que es tocaven a l'hora del foc després d'una jornada de segar. Té aquell ritme hipnòtic d'old time que se't fica sota la pell i no et deixa estar quiet. Pugeu el volum, deixeu la feina per un moment i gaudiu de la mestresa d'en Mitch.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: Ep, família, no us penseu pas que el Blue Desk Camp cadascú es tanca la seva habitació, se'n va cap a casa per fer veure que sap tocar. Ni parlar-ne. Aquí, quan cau el sol i les cordes cremen, arriba el moment de la veritat, arriba el combo. Vinga, Lluís, expliques què coi és això del combo i com s'ho munten per fer sonar tanta gent alhora sense que es cremi l'embalat.
2: També tindrem els combos per la tarda, que és una cosa que ens agrada molt, que és agrupar diferents alumnes i juntar-los perquè toquin una peça al concert d'alumnes. Doncs aquests professors de combo seran l'Isaac Casas, l'Oriol Sanya i el Joan Manel Hernández.
1: Companys, aneu preparant les armilles de cuir i esmoleu bé els esperons, perquè el dijous 12 de març no és un dijous qualsevol. Aquí el que volem és gresca de la bona des del primer minut. Un concert d'aquells que et fan moure el peu dret sense adonar-te'n mentre t'acabes la darrera cervesa de la jornada. Lluís, amic meu, treu el cartell de gala.
2: Què hi ha al voltant del Barcelona Bluegrass Camp? Mireu, hi ha una sèrie de concerts que comença el dijous. Ep! Dijous, a Vilassar de Mar. Un concert privat, el que se'n diu el terminologia anglosaxona, un house concert. Només 25 places i ja portem unes quantes venudes. Serà un concert al carrer Magí, a una casa antiga, preciosa, on tenen els lutiers de la Casa Magí que fan violins, que estan també col·laborant amb el festival, i el Bluegrass Camp. Farem un concert totalment acústic amb el Emory Lester Barcelona Bluegrass Band, que formarà part del Emory Lester mandolina, Jacob Resec a la guitarra i veu Ondra Cossack violí i veu, un servidor Lluís Gómez al banjo de 5 cordes i, com no, Maribel Rivero al contrabaix. No us el podeu perdre.
1: Déu-n'hi-duret amb el que ens espera aquest dijous. Jo de vosaltres aniria demanant festa a la feina, perquè això serà llegendari. Però ara, companys, us porto una peça que és pura artesania sonora. Es diu The Ballad of Sally Ann i ens la regala el mestre Ondra Cossack. L'Ondra és un d'aquells genis que ens arriben des de l'est d'Europa per demostrar-nos que el bluegrass no té fronteres. Si tanques els ulls no saps si ets a Praga o a les muntanyes de Carolina del Nord. Aquesta balada té tot el que ens agrada. Una melodia que t'atrapa, unes cordes que ploren amb gust i una història d'aquelles que et fan mirar l'horitzó amb cara de saber-ne moltíssimes més.

0: Si el dijous va ser el tret de sortida, el divendres és quan la maquinària comença a treure fum de debò. És aquell dia on les classes ja s'han posat interessants, on els dits ja comencen a agafar el ritme i on l'ambient ja fa olor de fusta i de festa de la bona. Però què és exactament el que ens han preparat aquests nois de l'Alràs per acabar de trempar la jornada de divendres? Vinga, Lluís, no et facis de pregar més. Explica'ns de coi passarà aquest divendres 13, que per nosaltres serà un dia de molta sort.
1: Concert de professors al Centre Cívic La Cesa, a les 7 de la tarda. Molt important. Ep, i també abans, a les 5, un taller d'harmonia vocal bluegrass que l'impartirà el Ondra Cossac, que també és fantàstic cantant. Bé, aquest concert de professors serà a les 7, durarà una horeta i quart, i també us he de dir que a les 6 al bar de la Sereta hi haurà una jam, i a les 9 hi haurà una altra jam. És, divendres és totalment gratuït i us esperem a tots.
0: Bé, companys, ara una miqueta d'energia amb aquest Pale Rider, aquest genet pàl·lid, a càrrec del Emory Lester.

0: I arribem al dia gran, companys. Arribem al dissabte. Si heu sobreviscut a les classes, als combos i a les nits de jam sessions, prepareu-vos perquè ara sí que ve la grossa. Concerts, ball de bot salvatge i tota la colla de professors i alumnes barrejats com si fossin a una fira de comtat de tota la vida. És el moment de treure el millor barret de l'armari i deixar-se portar per l'esperit del bluegrass més autèntic. Lluís, company, posa'ns les dents llargues de debò. Què teniu preparat per aquest dissabte que farà que la capital tremoli fins als fonaments?
1: Què esperem el dissabte? Bé, el dissabte és el dia gros. Tot el dia de classes, un dinar popular, tots junts, que la veritat que és una meravella, la foto de família que fem sempre allà fora de la sedeta, i el concert d'alumnes. La veritat és que sempre, entre tots els nens, els avis, familiars, la veritat que la sedeta s'omple. I també és gratuït, recordeu, a les 7 de la tarda.
0: I quan semblava que ja no ens quedaven forces, companys, arriba el diumenge. I el diumenge el Tot Country només té una destinació possible, agafar la ruta cap a Rubí, cap a l'autèntic, únic, el genuí Barton Greg. Si no heu estat mai en aquest honky-tonk, no sabeu què és viure la música d'arrel de debò. És el lloc on les botes no s'aturen i on l'esperit del Nashville més autèntic es respira cada fusta de l'embalat. Serà el final de festa perfecta per aquest 11è aniversari del Bluegrass Camp, amb tots els supervivents del cap de setmana fent pinya. Lluís, explica'ns com acabarem de cremar les naus el diumenge a Rubí. Què ens en teniu preparat pel Mar de Grec?
1: I per acabar, i gràcies al nostre col·laborador, gran amic i company, el Greg Ryan, anirem al Bar d'en Greg, a Rubí, a la una del migdia, a un concert vermut, tornant a repetir aquesta formació del Emory Lester Barcelona Bluegrass Quintet, que seran a l'Emory la mandolina, Jacob Rasek guitarra i veu, Ondra Kosak violí i veu, Maribel Rivero contrabaix i veu, i un servidor al banjo. I aquí ja donarem per acabades les activitats d'aquest any, no, dels 11 anys, i com us he dit abans, ja comencem a pensar en els 25 anys que, Francesc, compta amb tu, per fer un programa especial, perquè 25 anys no es fan així com així, i ja estem contractant bandes perquè vinguin al novembre, i la veritat estem molt contents. Recordeu, Barcelona Bluegrass Camp, del 12 al 15 de març, del dijous al diumenge. Com us he dit, no us el podeu perdre, i recordeu, veniu!

totcountry.cat, el portal del country a Catalunya. totcountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I ara sí, família, ha arribat el moment de carregar la sella al cavall i tocar el dos. Però no ens anem de qualsevol manera. Ho fem amb el ritme de Hit the Road dels Monogram. Un títol perfecte perquè, ja ho sabeu, carretera i manta. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. Recordeu que el Frank i tota la colla de Lladragots estarem aquí mateix la setmana que ve a la mateixa hora i pel mateix canal per portar-vos més bluegrass i més country i més pols pel camí. I no us oblideu de nosaltres, que som uns pobres voluntaris que fem això només per l'amor a l'art. Bé, i per l'amor al country i una bona cervesa freda al final de la jornada. Ho fem perquè ens corre el banjo per les venes i ens agrada més el soroll de les cordes que un redneck un concurs de pastissos. Així que ja ho sabeu, gaudiu de la setmana, esmoleu els instruments pel Bluegrass Camp i sobretot,

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.
2: Como el corazón que no te puedo sacar de mi mente.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Les nits s'omplen de música. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Ràdio Obrera, és la una.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Obrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: mejor me quedo aquí fuera, justo en el mismo momento y de la misma manera.
1: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Ràdio Obrera non-stop. Stop, stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del